Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

tipus de poesia a quants haureu fet mal aquí. Que l'univers ni escolta

passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Mickey, papasal ka pa ba ito?
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa,

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus. Que casa és gran encara, no preparis els adeus.

0: M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies.
1: Cookies.
0: Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Mumbai, fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

records, un estiuet al teu costat. Demà, demà, demà, demà, potser sí que et trobo a faltar, però avui, avui, avui...

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et faig el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

van passejar els nostres reflexos pels carrers molls de Barcelona. Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: teatre, fes-ho com...
1: Un programa, no? Un programa, si és que ho fem teatre.
0: Ni lo que he dicho.

Siri va estincar per anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps el que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allà.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quants vídeos?
2: Mira, selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, humilde.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso rebre.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això acabarà

Bé, vam, la ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: 3-2-1, final del partit. El Club Bàsquet Prat torna a Segona Federació.
1: El Prat d'Esports.

0: que s'ha jugat ara fa una estoneta amb un resultat de 75-53, i també es troba en joc el Ramon Soler Sal al Masnou Basketball amb un resultat ara mateix no tenia postalització del resultat, però bueno, una categoria on els de Xus Fernández ara mateix es situen en setena posició, falta de jugar ara mateix el partit contra el Palamós. Una classificació que encapçala de forma provisional el que enxampa Aecam amb 4 punts i que tanca el Salt amb un puntet. Ara marxem ràpidament també cap a la segona catalana, grup 4, i és que fa una estoneta s'ha jugat el Tarleny... Gironella Tarlenca amb derrota en aquest cas per als de Marc García 2-1 amb gols de Joan Figols i Raül López per part del Gironella i amb gol del Gerard Alonso per part de la Tarlenca. I repassant una mica aquesta classificació, tenim ara mateix el Prat B a falta de jugar el partit demà en primera posició. El Tarlenca, que ara mateix, després d'aquesta derrota, es situaria 8è a la classificació, i una classificació que tanca el Sallent. Ara marxem a repassar també l'altra categoria que tenim en joc avui, que comentava el Manolo, i és que a la segona catalana femenina, grup B, grup 2, la Fundació Esportiva Prat arriba a l'enfrontament amb la Florida amb un ple de victòries, tot i la cancel·lació del partit de la setmana passada contra la Barceloneta pel temporal. I és que ara mateix les de Víctor Sambola es situen terceres a falta de jugar aquest partit el dia 22 d'octubre, de tallar confirmada i definitiva. I pel que fa a la resta de la jornada, ara mateix es troba en joc el Penya Barcelonista Barcino Nàstic Femení i el Fundació UCF Cambrils Ribas Club Deportiu, mentre que la resta de partits es jugaran demà. I ara, acabant aquesta repassada express, marxem ràpidament cap a Moto3, i és que aquest matí s'ha disputat la quali del Gran Premi d'Indonèsia, on el pretenc Joel Esteban ha finalitzat 13è i, per tant, demà arrencarà des d'aquesta part mitja de la graella. Un cap de setmana de Moto3 on l'espanyol Máximo Quiles pot proclamar-se ja campió de la categoria. Llavors, una mica feta la repassada express del que ens ha donat aquest dissabte, tornem ràpidament cap al Joan Busquets. Nil.
1: Doncs estarem pendents d'aquests resultats. També s'estan jugant ara altres partits d'equips del Prat, com un Prat B Unió Esportiva Planader, un Tarlenca B Veterans de Catalunya i un Valls AE Prat Juvenil. Per tant, marcadors que quan puguem anirem actualitzant. I bé, queden res, a poc menys de 4 minuts perquè comenci aquí el partit entre el CD Prat B i el Palamós. I res, com deia, un enfrontament que ha de suposar una confirmació del bon inici de temporada dels de Xus Fernández, un equip que l'any passat ja es va quedar a les portes de l'ascens a Supercopa Catalunya. Aquest any buscaran la revàlida, buscaran tornar a fer-ho. Recordem que l'equip va ser quart l'any passat, per tant es va quedar només una plaça de poder disputar la promoció d'ascens a Supercopa. De fet, estava empatat a victòries amb el Cerdanyola, que és l'equip que va quedar tercer i que per tant va disputar aquesta promoció. Així que els de Xus Fernández ja van demostrar l'any passat que la maquinària està ben greixada, que l'equip funciona, que l'equip s'entén, que l'equip és competitiu. És un equip cridat, està assentat a la part de dalt de la taula, i un partit avui a casa contra un equip com el Palamós, que és recent arribat a la categoria, no hauria de suposar un problema, o almenys hauria de ser un partit de mestres obligat pels Pota Blava. No sé, Manolo, com estan els ànims per allà pel Julio Méndez a nivell d'entrada. Aquí el Joan Busquets, podríem dir que el 50% de la capacitat, una miqueta menys, ja s'ha desplaçat una mica d'afició, però l'ambient, bé, moderat, podríem dir. Tu, Manolo, com ho tens per allà pel Julio Méndez?
2: Bueno, aquí de momento el público es escaso, teniendo en cuenta de que ahora mismo termina el partido de infantiles y de momento hay más público, digamos, en la parte alta donde... detrás de los banquillos, que no en la tribuna principal, donde hay apenas unas 30 personas, pero me imagino que serán seguidores de los infantiles y se marcharán ahora del campo. Comentar sobre Otro partido del que estaremos atentos también en la tarde de hoy es el que juega la selección española sub-19 femenina frente a Suecia.

0: ya que tenemos a la potablava Julia Pastor. De momento ha salido en el banquillo en la primera parte, me imagino que tendrá minutos en la segunda parte, en uno de los dos amistosos que va a disputar el equipo de David Aznar para preparar el europeo de Hungría.
1: Una Julia Pastor que continúa donant passes de gegant en la seva trajectòria, ja va tenir protagonisme amb la selecció espanyola sub-17 en la darrera concentració que van fer per preparar el Mundial i continua doncs estant en dinàmica del combinat nacional. Tot plegat, per cert, a la prèvia d'un partit de demà que ha de ser històric aquí al Prat, el partit que enfrontarà a l'Associació Esportiva Prat amb el Sant Rafel, Copa del Rei, fase prèvia. Recordem que no es va poder jugar la setmana passada per les pluges, però bé, demà hauria de significar aquest partit la confirmació que el Prat serà equip de primera ronda de Copa del Rei i que per tant s'enfrontarà a l'Atlètic Club, un partit que com no podreu seguir en directe aquí al Prat Esports a partir de 3:45. El partit començarà a les 4, nosaltres ens hi posarem mitja horeta abans per fer una mica de prèvia. Res, ja queden segons perquè comenci el partit aquí el Joan Busquets, els dos tècnics aprofitant per fer la seva darrera xerrada, per acabar d'ensenyar o explicar el pla de partit, i jugadors ja a punt de trepitjar la pista. Per tant, en breus instants cantarem aquest inici de partit. De fet, ja sentiu la botzina que assenyala que queden 30 segons menys ja per l'inici d'aquest partit, d'aquesta tercera jornada de Copa Catalunya, que enfrontarà el Prat B i el Palamós. No sé, Manolo, si el Julio esteu a punt de començar també.
0: Bueno, están ya las jugadoras de la Florida sobre el terreno de juego, el colegiado también, y están esperando a las jugadoras de la Fundació Prat, que están haciendo la rullana de ánimo de antes de los partidos, y la acaban de terminar ahora mismo. Por lo tanto, en un minutito yo creo que arrancará este partido de la primera división grupo 2 entre la Fundació Prat y la Florida.
1: Doncs aprofito aquí el Joan Busquets perquè sembla que ja tenim quintet per part dels Potablava. Sortiran amb Guillermo Montoya, Pol Fernández, Marc Farnós, no, és La Fuente, disculpeu, és que no, els estic aquí localitzant des de la meva posició, és Víctor La Fuente i Boronat. Serà qui completarà, Jordi Boronat, qui completarà aquest quintet per part dels Potablava. Doncs ara sí, tot a punt pel salt inicial. Xiula l'àrbitre, pilota a l'aire, primera possessió, se la queda el Prat, se la queda el conjunt de Xus Fernández. És el conjunt potablava, la rep Boronat a l'ampolla, fa l'obertura cap a Bruno Deschens, que era el nom que m'havia deixat per completar el quintet. Aquest amb La Fuente, continua Deschens, buscava la passada no s'entesa amb Guillermo Montoya, recupera la possessió el Palamós. Primera possessió innocua per part dels de Xus Fernández. Ataca el conjunt palamosí, vestit de groc, amb franges blaves. Perillosa l'acció ara des del sector dret, el llançament de 3, el ferro, es queda el rebot al Prat. Es queda el rebot La Fuente, que no vol perdre temps, travessa la pista amb velocitat, semblava que hi havia falta, al final deixen a la safata, el ferro recupera aquest rebot, és Guillermo Montoya que se la cedeix a Pol Fernández, i entre empentes i rodolons, safateta reclamava una falta. El jugador del Prat diu l'àrbitre que no hi ha res i compte perquè ataca ràpid el contracop, el Palamós buscava aquesta safata sense èxit, bona defensa de Boronat a l'interior de l'ampolla. I torna a recuperar la possessió del conjunt potablava, que ja la posa en moviment amb velocitat. Boronat de 2, xof, xof, xof, xof. Boronat de 2, xof, xof, xof, xof. No ha estat triple, ha estat triple, ha estat triple, ha estat triple. Estava trepitjant pràcticament la línia, però l'àrbitre l'ha donat de 3. Per tant, el Prat, que ja es posa amb 5 punts amunt. I amb un ritme vertiginós només començarà a compte, que buscava la rèplica, el Palamós sense èxit, li col·loca un barret. Boronat, que ha començat aquest partit molt i molt endollat, el dorsal número 13 potablava, Jordi Boronat, 5-0 al Prat, 8:31 pel final d'aquest primer quart, i en aquest primer minut i mig, ritme, com dic, elèctric per part dels de Xus Fernández. Ara assenyalava una falta sobre el dorsal número 2 del Palamós, sobre Genís Cabello, que reclamava per la seva banda, que volia anar a la personal, però l'àrbitre ha dit que no, que servirà des de lateral, i per tant la posarà en joc al conjunt palamosí mitjançant Bru Postigo. És Joan Òdena buscant la passada interior. Bona defensa ara del Prat. Compte la segona acció. Es quedava el rebot al Palamós. I anota la safata sense gaires dificultats. Doncs primera cistella per el conjunt gironí avui, pel Palamós. Mentre que el Prat ja busca la rèplica. L'obertura, deixens de 3. El Ferrus, queda el rebot al Palamós. Vol tornar a córrer. El conjunt groc i blau, la penetració dins. Safata per part del Palamós. Ajusta ara de nou el marcador, 5-4. Ara compta la defensa tota la pista. Pressió exigent per part del conjunt palamosí. Això allibera espais per això, perquè Jordi Boronat de 3. Triple de Jordi Boronat, que ha començat el partit superendollat. Ja són 6 punts per el jugador interior, Pota Blava, que d'interior en té més aviat poc, perquè de moment està trepitjant més aviat l'exterior. Ara compta, buscava la rèplica el Palamós, el Ferro, el rebot se'l queda amb dificultats la Fuente, que va cedint-la cap a Pol Fernández, aquest que torna a combinar amb el seu company, amb la Fuente, que continua la penetració de la Fuente, marca passada. Bona safata ara de la Fuente, i el Prat, que ja trenca la barrera dels 10, 10-4, quan ja s'han disputat 3 minuts d'aquest primer quart de partit. Marcant ara jugada a Bru Postigo, el base palamosí, la jugava cap a Joan Òdena, ara el llançament de 2... I va cap dins, era de Iago Carbajo. Torna a atacar el Prat. De moment, ritme elèctric en aquests primers minuts. Intercanvi de cops. Amb aquests 16 punts que s'han anotat en total. És Bruno Deixens, el llançament de 3! Bruno Deixens! De 3, Deixens! Per tornar a anotar des de la línia de 3, des del perímetre excel·lent. De moment el Prat amb un 3 de 3 en aquest inici de partit. I anotació excelsa per part dels de Xus Fernández. Ara, però, tornava a anotar el Palamós i traia la falta Guillermo Montoya, la primera del partit. Visitarà la línia de personal. Manolo, ha començat ja el partit el Julio Méndez.
0: Sí, arrancó el partido y malas noticias, ya que se ha adelantado la Florida hace escasos instantes. La jugada a la contra del equipo de José María Hueta, el remate final de Vicky, rechazó la guardameta María, pero el balón le quedó a pies de la goleadora Sandra, que empalmó el balón al fondo de la portería de María. El Prat había tenido las dos primeras ocasiones. La primera de Natalie, se marchó fuera. La segunda, el centro de la propia jugadora estadounidense, lo remató Miriam, y también la pelota se marchó fuera de los tres palos de la portería de la Florida. Así pues, aquí en el Julio Méndez estamos en el minuto 6 de la primera parte, con el marcador de Fundació Prat 0, la Florida 1.
1: Doncs males notícies al Julio Méndez. Aquí resten 5:43 per al final d'aquest primer quart. No s'ha mogut el marcador, 13-8 favorable al Prat. Hi ha hagut ara una falta favorable al Palamós. Anirà Bernat Lao a la línia de personal. I Xus Fernández, que jo mou la banqueta, es retira. Bruno Deixens entra en el seu lloc. A veure si el podem ubicar. És David de la Dueña. Doncs el dorsal número 16, que l'altre dia no va tenir minuts en la jornada inaugural contra la S, però que avui surt ja el primer quart. Doncs el primer tir lliure que el falla Bernat Bao. Veurem el segon. Aquest sí que va cap dins i, per tant, anota el 9è punt del seu equip avui en el partit. Possessió pel Prat. És Víctor Lafuente jugant-la cap a Pol Rodríguez, del Palamós, amb una pressió asfixiant que ha fet que Rodríguez acabés perdent aquesta pilota. Compte la penetració de Bernat Bao, cap dins, un gran moviment al revers, malgrat la defensa Pota Blava, i escurça distàncies a l'electrònica al Palamós, que es posa ja només 2 punts, 13-11. Pol Fernández marcant la jugada, molt pressionat per Genís. Continua Fernández, la penetració, acaba obrint cap a De la Dueña. Tri. No li poden deixar ni un centímetre al Prat, perquè l'encert des del perímetre està sent excels, espectacular, pólvora avui pels de Xus Fernández. que l'altre dia contra la S no havien estat bé des de la línia de 3 i avui estan revertint completament la situació. Només una dada, l'altre dia només van anotar el 17% dels seus llançaments des del perímetre, doncs avui ja en porten 4. Un 4 de 6, per tant, un encert del 75%, bones xifres dels de Xus Fernández, que ara s'equivocaven i que ja crida homes a la banqueta per fer alguns canvis, per remenar efectius. Quan el Palamós tornarà a la línia de parts orals, serà Bernat Bau, que ha començat el partit també sent un mal de queixal per la defensa pota blava, de moment el més encertat o el més incisiu per part dels palamosins. Doncs ara sí que fa efectiva la rotació, fa efectiva la permuta. Xus Fernández, es retiren Pol Fernández, Guillermo Montoya i Víctor Lafuente. Entren Ferrús, entra Pau Lafuente i ha entrat també Jan Sancho. Aquest triple canvi per part del conjunt pota blava. Segon tir lliure del Palamós, va cap dins, Bernat Bau que no falla i posa el 16-14 a l'electrònic. 4-25 al final del primer quart, 3 faltes per part del Prat, 2 per part del Palamós. Per tant, compte que el bonus s'apropa. De la Dueña, el llançament de 3, ho vol tornar a provar, el Ferro, compte el rebot, se'l queda el Palamós que vol córrer. Continua el Palamós, la penetració, havia bona defensa, però l'àrbitre ha acabat xiulant la falta. Visitarà la línia de personal una altra vegada Bernat Bau. Doncs Bernat Bau, que està sent, com deia, un mal de queixal, eh? El més encertat del partit, de moment, en el que portem en aquests gairebé 6 minuts que s'han complert, i el Prat, que ja ha comès la seva quarta falta i que està només una del bonus. 7 punts porta Bernat Bau, jugador que el curs passat va promitjar des de la línia de personal un 58,9%. Avui està rondant de moment aquestes xifres. N'ha disposat de 4 i n'ha convertit 3, una miqueta més encertat, i ara anota el cinquè tir lliure Bernat Bau per posar el 16-14 a l'electrònic. Veurem aquest segon per part del jugador palamosí. El falla, el Ferro, el rebot, hi ha hagut falta. Serà favorable al Prat, deia l'àrbitre, que Guillem Bau, germà per cert de Bernat, havia empès Jordi Boronat i per tant ha penalitzat el contacte al col·legiat. Doncs serveix ja la pilota al Prat a falta de 4 minuts pel final d'aquest primer temps. És la Fuente qui puja la pilota, cedint-la cap a Boronat. Ara Jan Sancho fent el bloqueig, acaba arribant l'esfèric a la Fuente i Boronat sota la cistella, safateta d'esquenes i cap dins. Doncs torna a trobar-se amb els punts el CB Prat, guiat per un Jordi Boronat que de moment està sent el líder en anotació del conjunt pota blava, amb 8 punts ja al seu caseller. Ara provava el llançament del 3 al Palamós, errat. Torna a recuperar doncs la pilota al conjunt de Xus Fernández. És Pau Lafuente, cedint la cap a Boronat, de 3, el Ferro, el rebot, se'l queda de la Dueña. Cedint la cap a Farnós, Farnós que se la torna. És Sancho, ja en Sancho obrint la cap a Farnós, a cap cadava de la Dueña, el triple, sol, el Ferro. Recupera aquest rebot, el provava de recuperar Boronat, ha acabat però posant la mà un jugador del Palamós i Bernat Bau, que acaba castigant el contracop, i 2 punts més per l'exterior palamosí. Jan Sancho buscava l'obertura cap a de la Dueña, no ha estat exitosa i recuperarà la possessió el Palamós. Com van les coses pel Julio, Manolo? Ja s'intueix una petita reacció per part dels de Sant Bola, de les de Sant Bola?
0: De momento no, Niel. Estamos en el minuto 12 de la primera parte. Ha habido una aproximación de las blancas hace unos minutos con un cabezazo de Ruth, que había subido al ataque, pero la pelota salió bastante desviada de la portería de Nuria. Y ahora lo intenta la Florida, la contra, pero muy atenta Pozo. Consiguió cortar un balón que le llegaba a Margua y cedió atrás para la portera María. Esta juega con Ine en el centro de la defensa, le devuelve a María y esta hace un lanzamiento largo hacia Natalie. Natalie juega con Nata. Nata intenta meter para Miriam, pero estuvo ahí muy atenta a la defensa de la Florida para cortar el balón. Y atención, ahora lo intentaba recuperar Natalie, pero la pelota salió por la línea de banda. Por lo tanto, de momento sigue el 0-1 en el marcador, minuto 13 de esta primera parte.
1: Doncs aquí el Palamós que ha igualat l'Electrònic, el Joan Busquets, quan falten 2 minuts i mig pel final d'aquest primer quart. Ho ha fet Eduard Rilla des de la línia de personal, i de moment el conjunt palamosí que està acabant millor aquest primer quart que no pas el conjunt potablava. Ara compte que ho provava el Palamós, sense èxit la pilota al ferro, recupera la possessió el CB Prat. Paula Fuente. Per cert, hi ha hagut un nou canvi, s'ha retirat Jordi Boronat, ha ingressat en el seu lloc Gorka Balastegui, quan ara encistellava el conjunt potablava per tornar a recuperar l'avantatge a l'Electrònic. Compte, busca la rèplica al Palamós, el llançament de 3, Òdena. El llançament de 3 efectiu per part d'Òdena, que li dona la primera avantatge de l'encontre al conjunt palamosí. És Paula Fuente ara qui provocava aquesta falta. Per tant, mira, encara no anirà a la línia de personal, perquè el Palamós en porta 4 amb aquesta. Per tant, està una del bonus i servirà des del lateral al conjunt potablava. Es retira, per cert, David de la Dueña, per això aquests aplaudiments, el jugador que ha encertat un llançament des de la línia de triple. Ara compta que prova Farnós. Tri. Farnós per rescatar el Prat d'aquesta mala ratxa. El conjunt potablava que a base de triple s'està mantenint en el partit. No està trobant segurament les millors sensacions al joc, però a base de triples està condemnant el conjunt palamós, i almenys li està aguantant el pols. Un Palamós que ara feia falta en atac, ho protestaven els seus jugadors, però així ho ha indicat el col·legiat, i per tant recupera la possessió el conjunt potablava. Es retira més Pol Lafuente, ingressa en el seu lloc Denis Fernández, dels jugadors més prometedors del conjunt potablava. Aquest any ja ha tingut minuts amb el primer equip a Copa Espanya, ho va fer contra l'Amics de Castelló, on va disputar 4 minuts. Rep Jan Sancho, encara en el seu parell, Sancho fins a dins, fins la cuina, però la pilota anava del ferro, i ara aquest rebot pel qual pugnaven jugadors de tots dos equips ha acabat afavorint el conjunt palamosí. La puja Falgueres. Falgueres amb el dorsal número 3 cedeix la pilota, continua atacant el Palamós. 11 pel final de la possessió, l'obertura compta, el llançament de 3 ben puntejat. El rebot se'l queda sense dificultats el Prat. Ha deixat sortir aquesta pilota Farnós, per tant el Prat que ja la juga mitjançant Andreu Cesari. Cesari que marcava jugada, la cedeix cap a Sancho, l'obertura molt bona passada de Sancho, espectacular com ha llegit la desmarcada, la penetració, el tall de Denis Lorenzo, que sol com un mussol ha deixat anar la safata. Ara buscava el Palamós reaccionar ràpid, s'ha replegat però bé el Prat, neutralitzant l'intent de contracop. El Palamós, llançament de 2 molt bombat, qui es queda aquest rebot és per al conjunt palamosí, contra l'intent de safata, i acaba traient la falta José Francisco López. Doncs José Francisco López, que ha tret aquesta falta després d'un gran rebot en el qual s'ha barallat amb els jugadors interiors del Prat, que estan acusant la falta de centímetres a la pintura, i per tant José López que anirà a la línia de personal, el primer però el falla. Falla José López, veurem aquest segon, queda res, un segon i 73 centèsimes perquè finalitzi aquest primer quart, per tant el rebot serà important que s'aquedi el Prat. Queda res, l'intent de llançament bloquejat, havia errat el llançament lliure el jugador del Palamós, i l'intent de Cesari de buscar una última possessió ha quedat minvat. Doncs bé, finalitza el primer quart, avantatge mínima pel CD Prat, 25-21 a l'Electrònic. Els de Xus Fernández, que segurament no han trobat les millors sensacions en el joc, però que a base de triples doncs estan desestructurant el Palamós. Manolo, com estan les coses al Julio Méndez?
0: Aquí se va a cumplir ahora mismo el minuto 17 de la primera parte. Sigue el 0-1 a favor de la Florida, aunque el Prat ha tenido una nueva oportunidad, en esta ocasión a cargo de Natalie, otro lanzamiento que se marchó fuera. Tienen que ajustar la puntería a las jugadoras blancas porque de momento no han puesto a prueba a su excompañera Nuria González, que defiende ahora los colores de la Florida. Lo intenta ahora el Prat. Ahí está Pozo peleando en el centro del campo en la posesión con Irene, que consigue finalmente hacerse con el balón. Esta combina con Fanny y esta abre a banda para la posición de Chaima, pero vuelve a recuperar el Prat. Pelota para Marta, intentaba meter en profundidad para Brittany, no consiguió su objetivo, pero recuperó Nata. Nata combina atrás con Jessie. Jessie todavía en campo propio, cede atrás para su portera María. Y María, vamos a ver lo que hace, porque tiene a la derecha a su compañera Ine. Combina ahora con Charlie, recuperó la Florida un balón a cargo de Paula, metió en profundidad para Vicky, atención dentro del área, remató, finalmente se hizo con el balón la portera María, evitando el segundo gol del equipo hospitalense. Cuando estamos ya en el minuto 18 y medio de esta primera parte, sigue ganando la Florida en el Julio Méndez, Fundación Prat 0, la Florida 1.
1: Gràcies, Manolo. Aquí ja ha començat el segon quart. Possessió pel Prat, llançament de Denis Lorenzo, de 3, el ferro, el rebot, qui se'l queda? És el Palamós, és Juanola. Juanola, que s'havia quedat aquest rebot, ha buscat per això una passada força complicada cap a un company, i això ha permès al Prat recuperar de nou la possessió. És Cesari qui la bota ja en camp contrari. Cesari marcant jugada, acaba trobant a Gorka. Aquest obrint cap a Farnós, el llançament del 3! Estava ben puntejat, però déu-n'hi-do, Farnós, amb la mà calenteta avui, recent treta del forn, aquest llançament de 3. El segon per l'exterior, Pota Blava, avui compte que busca la rèplica al Palamós. Sense èxit, el ferro recull el rebot Sancho i compte que el Prat ho vol tornar a intentar de 3, fintava el llançament. Denis Lorenzo, que ha vist la desmarcada, arriba des del darrere, Jan Sancho, la penetració. I just la pilota s'ha quedat atrapada entre el ferro i el tauler, per tant recupera la possessió el conjunt gironí. Illa qui puja, però la pilota ara és Fernando Brazo, el veterà jugador del Palamós, que com a curiositat va viure l'ascens el darrer ascens de l'equip a Copa Catalunya fa 16 temporades, o sigui que més de 16 anys vinculat el primer equip d'aquest Club Esportiu Palamós. Ara compta el llançament de 3. Ha estat molt tovet el Prat en defensa. Vèiem com s'enfadava Xus Fernández perquè no han recollit el rebot, han deixat que ho fes el seu rival, que amb tota la calma del món ha pogut obrir la pilota cap al triple. I compta perquè tenim gol al Julio Méndez.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Fundació Prat en el Julio Méndez. En el minuto 20 de esta primera parte, ahora sí, no perdonó la estadounidense Natalie para poner el tanto del empate. Una jugada que recibió un balón en profundidad, se marchó sola ante la portera Nuria y la batió por abajo para poner las tablas en el marcador. Estamos en el 21 de esta primera parte, igual al equipo de Víctor Sambola, Fundació Prat 1, La Florida 1.
1: Doncs bones notícies des del Julio Méndez, des de Víctor Sambola, que aconsegueixen igualar l'Electrònic. Aquí el Joan Busquets. Jan Sancho visitarà la línia de personal després d'haver rebut una falta quan queden 7 minuts i 33 segons pel final d'aquest primer quart. El primer de Jan Sancho al ferro. Veurem si aconsegueix convertir el segon el jugador Pota Blava. Aquest sí que va cap dins i per tant Sancho, que suma una nova cistella, és el seu quart punt del partit. Compte, Brazo buscant la penetració, acaba obrint-la cap a Bernat, va el llançament de 2 de Joanola, el ferro recupera la pilota al Prat. Vol córrer el conjunt de Xus Fernández, era Jan Sancho qui provava de driblar el seu parell, li ha botat però la cama i acaba rebent Gorka Balastegui, xoca amb un rival, i I al final se l'acaba quedant el Palamós, Bernat Bau i dos més per l'exterior palamoser, que avui està tocat per una vareta. Suma ja 12 punts Bernat Bau, dorsal número 4 dels gironins, que la temporada passada ja va promitjar 16,5 punts per partit en una categoria menys, i avui va camí de superar aquestes xifres després d'una actuació discreta en el primer partit de la temporada. Només es va elevar fins als 10 punts, dic només entre cometes per, en comparació amb les xifres de l'any passat, però vaja, que està criat a ser un dels líders del Palamós i un dels artífecs per aconseguir fonamentar la posició de l'equip en aquesta categoria. És possessió pel Prat, és Pol Fernández, la penetració, ell s'ho talla, ell s'ho cus, acaba rebent la falta i visitarà la línia de personal el base Pota Blava, el dorsal número 5 del Prat, que l'altre dia no ha estat del tot encertat des de la personal, va errar l'únic llançament que va intentar, però un Pol Fernández que acostuma a promitjar millors percentatges des de aquesta línia. El primer de Pol Fernández, prova fora. Temporada passada, de fet, va estar al 67,1% d'encert des de la personal. Aquest segon sí que va cap dins. Per tant, 50% pel base Pota Blava avui. Ataca el Palamós. Zòdena obrint-la cap a Brazo, buscant una possessió ràpida. El conjunt gironí que sorprengui el Prat. La penetració de Bao, ben defensat ara per Gorka Velástegui, que no li ha regalat ni un centímetre i ha obligat a que arrés el llançament. És Bruno Deschamps. Deschamps votant. 14 pel final de possessió. Continua Deschamps. Es queda sense vot. Acaba trobant Gorka Velástegui. Bé. Perquè la safata, molt solet pel jugador basc, que han cistellat sense dificultats. I el Prat, que comença a obrir una petita escletxa a l'electrònic. És 32-26. Quan resten 6 minuts pel final d'aquest segon quart. Quan resten 6 minuts perquè el partit se'n vagi a la mitja part. Ara el Palamós, que raba el llançament gràcies a la bona defensa de Denis Lorenzo. Torna a atacar el Prat, transició ràpida, Bruno Deschamps finta amb el llançament de 3, finalment s'ho ha pensat dues vegades. El Prat, que tornarà atacant estàtic, l'imprimeix una mica de calma Pol Fernández. Continua Fernández, buscava l'obertura, s'equivoca i recuperarà la possessió el Palamós, que busca jugar-la ràpida amb una passada de quarterback, i torna a notar Bernat Bao. 14 punts ja avui pel Palamós, que ha de ser el gran objecte de millora pel Prat de cara al que resta de partit, vigilar millor a Bernat Bao. Compte, llançament de 3 de Bruno Deschamps al ferro. Estava sol Deschamps quan ha provat aquest llançament exterior, li reclamava Xus Fernández alguna cosa, però el seu jugador, i el Prat, que ha acabat incorrint en falta per tallar un nou contracop dels palamosins, que avui estan fent mal a l'espai. Quan estan podent córrer és quan estan sent més perillosos, especialment gràcies a Bernat Bao. Compte el Palamós, el llançament, res, una aigua, i recupera la possessió al conjunt de Xus Fernández. És Pol Fernández qui la bota. Abusant una mica del bot, acaba trobant Gorka Velástegui, el llançament del 3! Triple! Triple de Gorka Velástegui, que l'altre dia no va poder fer-ne cap, no en va poder convertir cap contra la S. Doncs aquí el primer, xof! Ara bona defensa Pota Blava per neutralitzar l'intent de penetració del Palamós. Ha acabat sortint la pilota per la línia de fons, però mantindrà l'esfèric el conjunt palamosí. Es retira, per cert, Denis Lorenzo. Entra en el seu lloc Víctor Lafuente, defensant a Òdena. Ara catch and shoot espectacular del dorsal número 15 d'Òdena per part del Palamós, que ha notat de dos només rebre la pilota de servei de fons. El Prat, però, que busca ràpidament la rèplica mitjançant Bruno Deschamps, ha abusat ara del bot i gairebé perd la pilota. Fernández aconseguia penetrar, però la pilota al ferro, no, una safata, no estava completament sol, però no ha acabat de tirar el llançament. Era l'àrbitre que assenyala la falta, bé, per una acció en què Gorka Velástegui i el mateix Bruno Deschamps lluitaven per una pilota. Semblava que podia assenyalar lluita, finalment ha acabat indicant aquesta falta, la segona del Prat en aquest quart. Es retira, per cert, Gorka Velástegui, Balàstegui, perdó, entra en el seu lloc Jordi Brunat, l'avui màxim anotador del Prat, amb bones xifres. L'interior pota blava, fins als 8 punts s'ha elevat amb dos triples que el converteix en avui el millor jugador pota blava. Ara compta el Prat, l'acció de Guillermo Montoya, que anirà a la línia personal. Serà un 2-1 per l'exterior pota blava, que sota cistella ha rebut la falta, ha aconseguit però convertir la safata, i per tant visitarà aquesta línia dels tirs lliures el dorsal número 1 del Prat, que l'altre dia només va poder encistellar un dels dos que va intentar. Aquest addicional el converteix. Doncs el Prat, que ja s'aixeca fins als 38 punts del Palamós per la seva banda, 30. Distància de 8 a l'electrònic, a falta de 3 minuts i 44 segons pel final d'aquest segon quart. Manolo, com estan les coses, Julio Méndez?
0: Pues lo intenta la Fundació Esportiva Prat, com ara una jugada por la banda derecha de Miriam, pero finalmente despejó la defensa de la Florida. Estamos en el minuto 28 de esta primera parte, sigue el empate a uno en el marcador. Ha tenido una aproximación peligrosa el equipo local cuando Miriam se marchó sola hacia la portería de Nuria. Hizo el pase de la muerte, estaban esperando Natalie y Brittany para empujar el balón al fondo de la red, pero apareció una defensa que metió el pie para enviar la pelota a córner y se desperdició esta nueva oportunidad de las blancas, que lo intentan en todo momento. Aún la Florida, que también crea peligro sobre la portería de María, también tuvo que intervenir la portera ante una jugadora visitante en una jugada peligrosa para su portería. Minuto 29, sigue el empate 1 en el Julio Méndez.
1: Gracias, Manolo. Aquí 2:48 pel final del segon quart, guanya el Prat 38-32, distància favorable de 6 punts per part dels de Chus Mateo, que tot just acaben de Chus Fernández, perdó, que tot just acaben d'executar una substitució. S'ha retirat Pol Fernández, entra en el seu lloc Paula Fuente. Tot just quan Víctor La Fuente provocava una falta, és la quarta del Palamós, però visitarà la línia de personal el jugador pota blava. Aprofitarà aquesta aturada per fer una nova permuta Chus Fernández, es retira Bruno Deschens, entra en el seu lloc Jordi Fornós. Era la cinquena del Palamós, per tant està en bonus el conjunt gironí. I La Fuente, que anirà amb el primer. El converteix. Doncs el primer de La Fuente, que va cap dins, el 39è punt del Prat. En el dia d'avui veurem aquest segon si pot ampliar la diferència fins als 8 punts el conjunt pota blava, i ho fa perquè Víctor La Fuente converteix el seu segon tir lliure. I els de Chus Fernández, que comencen a obrir de nou distància a l'electrònic. Compte que buscava la rèplica el Palamós, ha pogut aturar, però el Prat ja estava molt sol. Xavi Òdena per aquest llançament de 3. Un Joan Òdena que l'altre dia va ser el màxim anotador del Palamós en la primera jornada contra el Claret. Es va elevar fins als 17 punts l'alè palamosí. I compta ara, bona combinació, bona jugada trenada per part del Prat. Farnús, que ha acabat deixant una safata gràcies a la gran passada que ha rebut. I rèplica ràpida, resposta ràpida per part dels de Chus Fernández. Erra el seu llançament, ara el Palamós vol tornar a córrer el Prat. La penetració a La Fuente, acaba obrint cap a Montoya, el ferro, i compte perquè tenim gol al Julio Méndez, Manolo!
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Fundació Prat en el Julio Méndez. En el minuto 31 de la primera parte, otro balón en profundidad sobre Natalie, que se marchó hacia la portería que defiende Nuria. Esta vez el pase de la muerte sí que encontró rematadora, y fue Nata la que puso el balón en el fondo de la portería hospitalense. Estamos ahora en el 32 del primer tiempo. Remontó la Fundación Prat. Fundació Prat 2, La Florida 1. Atenció, no, despeja la defensa. Adelante, Nil.
1: Mentrestant aquí el Julio que mentrestant aquí el Joan Busquets, que la distància s'eleva ja fins als 9 punts, el Prat B, que comença, com deia, a obrir aquesta escletxa quan jugarà la pilota al Palamós per una falta, la quarta del Prat en el partit. La quarta del Prat en aquest segon quart. És Odena qui busca la penetració, ha posat bé la mà Fornós, vol córrer Víctor Lafuente, s'ha fet un embolic i la pilota que acaba sortint serà possessió pel Palamós. La juga ràpida Bru Postigo, la cap a Genís Cabello, aquest cap a Joan Odena, el llançament de 3 i va dins. El Prat que ha de millorar en aquestes transicions defensives, que no ha de concedir tant d'espai. El dorsal número 15 dels palamosins, que és un perill des de fora. Ara qui rep és Farnós, el ferro, el rebot se'l queda Iago. Ara torna a córrer el conjunt visitant, és Oden a la penetració, es queda sense espai, ha de retrocedir. La juga cap a Genís, l'intent de penetració s'ha trobat amb Jordi Boronat, molt sòlid, que li ha dit per qui no, i Fornós, que acaba culminant aquest contracop, safateta fàcil i ràpida per posar el 46-38. Ara rèplica ràpida del Palamós i el partit que s'està convertint en un autèntic correcarrer, s'està trencant l'enfrontament en aquest final de segon quart. 46-40 l'electrònic, demana temps mort Xus Fernández perquè no li està agradant el que està veient per part dels seus. Per tant, tornem al Julio Méndez, Manolo.
0: Pues aquí muy disputado el encuentro entre la Fundación Prat y la Florida. Estamos en el minuto 34 de esta primera parte, con remontada del conjunto Potablava después de que se adelantara el equipo hospitalense muy pronto, pero las chicas de Víctor Sambola han sabido reaccionar y darle la vuelta al marcador con los goles de Natalie, el segundo suyo en la presente temporada, y Nata, que fue ya una de las goleadoras la temporada pasada y que esta temporada ya suma 3 goles, ya que había marcado un doblete en campo del Nàstic de Tarragona. Así pues, aquí de momento las cosas favorables, minuto 35 de esta primera parte, Fundació Prat 2, la Florida 1.
1: Aquí que ja tot just ha finalitzat el temps mort, almenys ho indicava la botzina, el Palamós, que retardava una mica i des del Prat posaven pressió a la taula per dir, ei, escolta, nosaltres estem a la pista i els del Palamós aquí s'estan prenent amb calma. Ara sí que ja s'incorporen sobre el parquet els jugadors del conjunt gironí i jugarà aquesta pilota al Prat quan queden 30 segons pel final d'aquest segon quart. Provava la passada Andreu Cesari, però ha estat atent, ha estat murri el jugador del Palamós per intentar posar l'urpa. Finalment acaba enviant la pilota fora. 30 segons pel final d'aquest segon quart. És Denis Lorenzo qui rebia aquesta pilota en obertura. Finalment és Jordi Boronat, el llançament de 2 al ferro. Recupera la possessió Joan Nòmena per part del Palamós. Fernando Brazo, última possessió d'aquest segon quart, i serà per part del conjunt palamosí. 46-48 segons el crono. Fernando Brazo, l'intent de penetració, es queda sense espai, li finta, ara bon barret de Denis Lorenzo, el rebot, però que és favorable al Palamós, el llançament de 2 i entra. Entra el llançament de 2 que posa el 46-42 al final d'aquest segon quart. El partit que anirà al descans amb aquest resultat prou ajustat al Prat, que està funcionant a fogonades, que quan li entren les coses, que quan està encertat, que quan ho pot provar des del triple està sent perillós, però per moments es desconcentra, es desendolla, i és aquí quan el Palamós té marge per retallar distàncies a l'electrònic. Doncs aquesta distància mínima de només 4 punts els de Xus Fernández, que no aconsegueixen posar terra de per mig, i per tant ens espera una segona meitat apassionant. Manolo, tot teu per explicar el que queda de primera meitat al Julio Méndez.
0: Pues aquí estamos en el 37, por lo tanto entramos en la recta final de esta primera parte. Lo intentó ahora la Florida con un remate tímido de Irene, donde no tuvo problemas la portera María para hacerse con el balón en un tramo de partido donde el Prat intenta controlar a las jugadoras que hoy visten camiseta amarilla y pantalón rojo de la Florida, que normalmente visten de blanco, y Las Potablava pues intentan controlar el encuentro. Ahora juega la Florida, lanzamiento de banda a cargo de Paula. Intenta controlar Vicky, pero no pudo. Despejó la defensa del Prat, pelota que le cae a Marta. Marta en profundidad de nuevo para Natalie. Esta vez estuvo muy atenta a la defensa Paula para cortar el balón que llegaba a la jugadora estadounidense. Y vuelve a recuperar la Florida. Ya está jugando Vicky. Vicky mete en profundidad para Irene, pero muy atenta estuvo Ruth para cortar el balón y enviarlo a Marta. Marta combinó con Natalie, pero el árbitro señaló el fuera de juego y ya está la Florida jugando ahora por banda izquierda por medio de Marwa. Marwa llega hasta la línea de fondo, se mete en el área, tiene delante a Jesse, que se ha cambiado la banda con Pozo. Jesse recuperó el balón y el árbitro ha indicado falta de la jugadora de la Florida sobre Jesse. Tiene la pelota ahora el conjunto Potablava. Con tranquilidad la portera María, sin prisas. Vamos a llegar al minuto 38 de esta primera parte. Sigue el 2-1 en el marcador después de la remontada de la Fundació Prat al gol inicial de Sandra. Recupera ahora la Florida. Pelota para Irene. Irene intentaba combinar con Chaima, pero recuperó Pozo. Ahora balón de nuevo para las hospitalenses. Ahí está Vicky. Combina con Chaima. Chaima en juego ya del campo del Prat. Vuelve a recuperar el equipo local por medio de Ruth. Lanzamiento largo al campo contrario. Intenta recuperar el balón Nata. También está allí Brittany. Pero la Florida es la que se hace con el esférico y ya está Noemí combinando con Paula. Paula tiene delante a Natalie, pero consigue enviarle el balón a Chaima. Esta juega con Fanny y el árbitro que ahora señala falta sobre la jugadora del hospitalense de la Florida. Ha sido Pozo la que había derribado a la centrocampista de la Florida. El balón que lo tiene el árbitro había pitado cuando el juego ya estaba parado, pero ahora hace un balón a tierra y me imagino que dará el esférico al equipo del Prat, que es el que lo tenía en su poder. Ahí está, pelota de Ruth, intentaba combinar con Natalie, pero no consiguió su propósito. Ahora Charlie abre a banda para Miriam. Se va Miriam, centra al punto de penalti. Ahí estaba el remate de Nata, pero no fue lo suficientemente efectivo, que se fue a las manos de la portera Nuria, que la temporada pasada defendió los colores blancos de la Fundació Esportiva Prat. Intentaba ahora la Florida por banda izquierda. No controló Vicky el esférico que ha salido por la línea de banda. Va a ser la lateral derecha con el dorsal número 5, Jesse, la que ponga el balón en movimiento. Jesse lo hace ahora, que se dé prisa, que si no el colegiado le va a señalar tiempo y cambiaría el balón de poder. Recupera el Prat. Ahí está Marta. Marta tiene a su izquierda Pozo. Se lleva el balón Pozo por banda izquierda. Falta ahora bastante contundente de la lateral de la Florida Alba y el colegiado que le muestra la cartulina amarilla, la primera para el equipo hospitalense. Han visto ya dos las jugadoras del Prat. Esta es la primera que ve el equipo de la Florida cuando nos acercamos ya al minuto 41 de este primer periodo. Sigue el 2-1 en el marcador a favor de las jugadoras de Víctor Sambola, que buscan esa tercera victoria consecutiva que les meta en el liderato al menos esta noche. Ahí está la falta que lanzó el Prat y la pelota que ha llegado a la guardameta Nuria, porque llevaba peligro esa falta lanzada por las Potablava. Lanzamiento de Nuria al centro del campo. Intenta pelear Sandra. Ahí está la goleadora hospitalense. Metió muy bien el pie Marta y envió la pelota afuera de banda. Vamos a ver quién hace el lanzamiento. La misma Sandra hace el lanzamiento de banda. La pelota ahora la tiene Vicky. Son las dos jugadoras más peligrosas del equipo de la Florida. Ahora ha sido Marta el que ha metido el pie para que la pelota saliera a saque de esquina. Un córner que, curiosamente, no tiene banderines. Estoy fijándome que ninguno de las cuatro esquinas del campo tiene banderines. No sé si eso mañana Farizo nos confirmará si es reglamentario o no, pero no veo banderines en ninguna de las cuatro esquinas. Pelota para la Florida. Controla la lateral derecha, la jugadora que había visto la tarjeta amarilla, Alba, la envió fuera de banda. Ya la ha puesto en movimiento el Prat. Nata, que se resbala, pero consigue recuperar Charlie. De nuevo para Nata. Esta intentaba combinar con Brittany, despejó la defensa, pero le cayó a Ruth. Ruth para Marta. Marta abre a la derecha para Jessie, que sube la banda. Abre para Natalie. Natalie por banda derecha. Tiene delante ya a Paula. Lo intenta Natalie. El centro de Natalie. La pelota en propia. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de la Fundación Prat en el Julio Méndez. Yo no quería, pero la defensa ha metido el balón en el centro de Natalie. Estaba Nata preparada para rematar, pero se anticipó la defensa. Me parece que ha sido Noemi la que ha enviado el balón al fondo de su portería. Cuando estamos ya en el minuto 44 de esta primera parte, coge más ventaja todavía el equipo de Víctor Sambola. 3-1 en el marcador después de que empezara marcando la Florida por medio de Sandra. Las chicas Pot hablaba, han conseguido remontar el encuentro y ahora irse, si se van así al descanso, con una ventaja de 2 goles. Vamos a ver, porque lo intenta el Prat. Ahí está Brittany, Brittany para Miriam. Ahora sí despejó la defensa. Pelota que le cae a Charlie. Lanzamiento de Charlie por encima de la portería de Nuria. El árbitro que mira su cronómetro. Estamos en el 44. No creemos que vaya a añadir mucho el colegiado señor Macías Delgado. Intentaba ahora la portera de la Florida, Nuria, enviar sobre sus compañeras, pero estaban muy atentas las delanteras del Prat, y el balón que le ha dado en la cabeza a Nata, y el árbitro ha mandado parar el partido para que se atienda a la centrocampista. Pot hablaba, 3 goles que suma en estos 3 partidos de liga que se llevan disputados. El doblete de Tarragona y el gol que ha marcado aquí, el segundo en el día de hoy. 3 goles que se acercan a los que marcó la temporada pasada. Me imagino que puede batirlo Nata, porque es una jugadora que le gusta subir arriba y rematar a puerta. Ya se va a poner el balón en movimiento. Es la Florida lo que la pone de banda. Recupera el Prat. Ahí está Marta. Marta que combina a la izquierda con Pozo, está atrás para Ruth, y el árbitro en estos momentos señala camino de vestuarios. Llegamos al final de la primera parte. Victoria local, Fundación Esportiva Prat 3, La Florida 1.
1: Doncs mira, tot just ha acabat aquesta primera meitat i aquí el Joan Busquets comença ja el segon període en possessió pel Prat. Gorka Belástegui, penetració excel·lent, tall boníssim, cabis al seu company per cedir-li la pilota, i safateta per començar el segon període amb bon temps. Aquest tercer quart que inicia el Joan Busquets amb 2 punts pel Prat. Ara provava el llançament des de la pintura. Bao, l'erra el ferro, torna a córrer el Prat, de la Dueña de 3! Triple! Triple de David de la Dueña des de la cantonada dreta per anar fent créixer aquesta diferència, que ja és de 9 punts a l'electrònic. Doncs parcial interessant per començar aquest tercer quart per part del Prat, que ho ha fet de manera excel·lent amb aquesta nova defensa que força la pèrdua del Palamós i torna a recuperar la possessió al conjunt Pot Hablava, que ja la juga mitjançant Pol Fernández. De la Dueña, torna la pilota Fernández, és Jordi Boronat qui la bota lluny de les seves posicions interiors. Denis Lorenzo fent la sessió de nou cap a Boronat, Apropant-se ara sí a la cistella, acaba cedint cap a Gorka Belàstegui, de 3 al ferro, el rebot qui se'l queda, la baralla de la Dueña, finalment aconsegueix posar l'urpa un jugador del Palamós, i és Joan Òdena que vol córrer, continua Òdena, es queda sense espai, la sessió enrere cap a Bao, i seran dos llançaments per Guillem Bao, el germà de Bernat Bao, que li ha agafat el testimoni com a jugador més esmolat ara en aquest segon període, en aquest tercer quart. Doncs anirà a la línia de personal al dorsal 0 del Palamós. Primer llançament que va al ferro. Tindrà una segona oportunitat Guillem Bao. El segon, bota la pilota amb concentració i cap dins. Doncs 51-43, diu l'electrònic, quan resten 8:30 pel final d'aquest tercer quart, i el Prat que ha començat prement l'accelerador. Jordi Brunat cap a Denis Lorenzo. Lorenzo veient la desmarcada de la Dueña, que vol penetrar, veu a l'interior a Belàstegui. Excel·lent l'acció, excel·lent la passada de la Dueña, i excel·lent com ha passat per sota de la cistella Belàstegui per fer-se espai i acabar notant aquesta safata per continuar amb la bona dinàmica. I ara el tap, ara el tap, ara el tap de Denis Lorenzo, que és subtil, que com un lladre de guà blanc li ha pispat la pilota al seu rival, i Pol Fernández, de 2, fora. Ha acabat tocant el ferro i no ha pogut continuar amb el bon percentatge d'encert dels seus companys. L'intent de 3 del Palamós, recollia però el rebot Bernat Bao. Se la cedeix al seu germà des de la línia de personal, torna a fallar el Palamós, que de moment ha començat molt més erràtic que no pas el Prat aquest tercer període. Pol Fernández cap a Jordi Brunat, bona circulació ara del Prat, de la Dueña, de 3, aigua. Recull aquest esfèric Bernat Bao, que continua corrent, continua driblant rivals i acaba forçant la personal, la segona del Prat en aquest tercer període. I malgrat que estava penetrant, encara no havia aixecat el llançament, i per tant se servirà la pilota des de la línia de banda quan el Prat fa efectiva una nova permuta. És Andreu Cesari qui entra en el lloc de Pol Fernández. Serveix el Palamós, és Joan Òdena cedint-la cap a un company, el llançament de 3 al ferro, recull el rebot Cesari, que se la cedeix a David de la Dueña, serà ell l'encarregat de marcar jugada, molt vigilat de prop per Nando. Aquesta defensa excessivament intensa ha acabat provocant la falta de Nando Brazo sobre de la Dueña, que serà l'encarregat de servir la pilota des de la banda. La juga amb Cesari, aquest que veu l'obertura, Denis Lorenzo, de 3, al ferro. Recull l'esfèrica al Palamós. Vol córrer Joan Òdena. Òdena que s'atura davant la defensa, ara feia un moviment molt bo Òdena. La passada gairebé un àliu per Guillem Bao. I gran acció de Palamós ara, la veritat. No estava aconseguint ser efectiu en els seus atacs, però la jugada d'aquesta darrera possessió, la veritat és que ha estat prou bonica, primer pel trencament que ha fet Òdena i després per la passada. Ara compte, buscava la rèplica al Prat, s'ha quedat curant el ganxo Gorka Belàstegui, però ha estat ell mateix que ha recuperat la pilota, provarà el llançament de 3, Belàstegui! Belàstegui, Belàstegui, Belàstegui! Que encerta el llançament de 3, i el Prat que ara sí comença a posar terra de per mig. 9-1 a l'electrònic, 6-10 pel final d'aquest tercer quart. Possessió pel Palamós, és Nando Brazo intentant la penetració, buscava o fintava amb un llançament, se la cedeix a Bao, aigua, aigua de Guillem Bao, i torna a recuperar l'esfèric el Prat. És David de la Dueña, continua de la Dueña, molt pressionat Fernando Brazo, que ha posat bé l'urpa per pisparli la pilota. La possessió ràpida ara del Palamós, buscant la penetració de Xavi Òdena, que havia provat una safata, l'havia errat, reclamava falta per un contacte, però l'àrbitre diu que la falta ha estat a baix, i per tant se servirà des de la línia de banda. Veurem, perquè s'estan col·locant els jugadors. Sí, efectivament, se servirà des de la línia de banda, tot just quan el Prat ha executat un parell de canvis. Ha ingressat Jan Sancho, ha ingressat Farnós també, Marc Farnós. en el lloc de David de la Dueña. Jan Sancho, que ha ingressat en el lloc de Jordi Brunat. És Xavi ara qui la serveix pel Palamós. El llançament en suspensió i cap dins. Doncs més dos de José López per mantenir el Palamós viu en el partit. 56-47, diu l'electrònic. És el Prat qui la juga mitjançant Cesari. Busca la passada, veu Gorka Belàstegui molt sol sota la cistella. I dos més pel Prat, dos més per Gorka Belàstegui, que ja en suma 14. A punt d'igualar la marca de l'altre dia. A la primera jornada en va fer 16.

el seu rival, que s'ha equivocat en la passada, s'ha recorregut tot el camp i li ha cedit el Carmel a Denis Lorenzo per aquesta esmaixada espectacular. Sempre et ves 60, Palamós 47. Ho ha d'aturar el míster rival perquè està sent una autèntica sagnia per part dels gironins. Doncs mig minut que resta de temps mort. Xus Fernández demanant-li als seus homes que mantinguin aquest nivell d'intensitat, que no aixequin el peu de l'accelerador, perquè el Prat està sent un vendaval en aquest tercer temps. Parcial contundent de 14-5 favorable als de Xus Fernández. Per tant, aprofitant la inèrcia positiva que han aconseguit només sortir de bastidors. Ara ja tornen a incorporar-se els 10 jugadors sobre el parquet un cop ha finalitzat aquest temps mort. I juga la pilota al Palamós, és qui havia demanat aquesta aturada. És Nando Brazo. Brazo fa l'obertura cap a Joan Òdena, que se la torna al seu base. És Nando Brazo. Brazo de nou amb Òdena. Bona defensa ara del Prat, ben tancat, sense espai. Òdena, el llançament molt forçat, el ferro. Recupera la possessió el Prat. És Cesari. Cesari, que continua votant, la juga cap a Gorka Belástegui, que fa la passada cap a Lorenzo. Espectacular l'àliup de Belástegui. I Denis Lorenzo, que no l'ha arribat a aixecar, però que sí que ha deixat una safateta deliciosa, increïble la passada. Dues accions de molt de mèrit per part de Denis Lorenzo, que té unes motlles a les potes que li permeten elevar-se per sobre de la defensa palamosina. Doncs 62-47, resten 4-15 pel final d'aquest tercer quart, i el Prat, que continua ampliant les diferències. Juga el Palamós mitjançant Genís Cabello, buscava la penetració, era Bru Postigo, sense èxit, però ha aconseguit treure una falta i és la cinquena del Prat. Per tant, visitarà la línia de personal el Prat, que entra en bonus i aprofitarà per fer un canvi Xus Fernández. Es retira Denis Lorenzo, entra Bruno Deschens. Doncs Denis Lorenzo, que s'ha de retirar. Sembla que era la segona falta de Denis Lorenzo i ha volgut ser precavut Xus Fernández. Doncs el primer de Bru Postigo, que el converteix des de la línia de personal. La primera jornada contra el Claret només va llançar un tir lliure, el va convertir. Aquest segon, que va fora, recull el rebot Jan Sancho. Sancho jugant-la cap a Cesari, aquest que travessa la pista amb velocitat, volia donar continuïtat a la seva penetració. Compte, llançament al ferro, molt curt. Recull el rebot Òdena, vol córrer ara el Palamós. La penetració ràpida estava farnós, per això, per barrar-li el pas, ha acabat però cometent una falta i visitarà Bernat Bau la línia de personal després de rebre el contacte per part de Marc Farnós, que el reconeixia. Era clar. És la segona falta de Marc Farnós en el partit. I Bernat Bau, que converteix el primer. Primer llançament anotat per part de Bernat Bau. El segon també el converteix. Gran efectivitat de l'exterior palamosí avui des de la línia de tirs lliures. N'ha convertit 8, o 6, millor dit, n'ha convertit 6 dels 8 que ha intentat, per tant ronda un percentatge del 75%. Ara bona possessió per part del Prat, la combinació és bona, descens, 2-1, aconsegueix treure el llançament addicional. El base pota blava, que sota cistella ha rebut una falta de Joan Òdena, i malgrat la inferioritat en els centímetres, descens, que ha aconseguit treure aquest tir lliure extra tot just quan Xus Fernández aprofita per fer una substitució. Es retira Belástegui, entra en el seu lloc Guillermo Montoya. Belástegui, que s'ha elevat avui ja fins als 14 punts, i Deschens, que converteix el llançament lliure addicional, i diferència ja de 15 a l'electrònic, 65-50.

0: 30, guanya el Prat B. Ha estat en un 3 i no res que el conjunt de Chus Fernández ha deixat el partit gairebé dat i beneït. Ara és Bru Postigo deixant la passada, reaigua, recupera ara el rebot Jan Sancho. Llançament inocu del Palamós, Bruno Descens, que continua amb la penetració! I un altre 2 més 1, dos accions de mèrit per part de Bruno Descens, que ell solet s'ho ha cuinat, ha travessat la pista amb velocitat i ha provat un llançament molt forçat, però on el contacte amb el seu rival ha acabat servint per assenyalar una falta, i tot i que era complicada la safata, l'ha acabat anotant Bruno Descens, que també converteix... No, s'ha sortit de dins aquest llançament addicional de Bruno Descens, eh? Ha sortit plorant la pilota, semblava que volia entrar, però finalment no ho ha fet. És el Palamós ara qui la juga, possessió ràpida, llançament d'Òdena, dos més. Dos més per Òdena. Doncs Cesari pujant la pilota. Possessió pel dorsal número 12 del Prat, que la juga cap a Guillermo Montoya. Aquest veu bé la penetració de Descens, acaba encedint la pilota cap a Fornós. Aquesta que va al ferro, recull, però el rebot Cesari. Descens continua votant el dorsal número 10, pota blava. Continua Descens, veu la desmarcada de Cesari, aquesta que va al ferro. I recuperarà la possessió el Palamós, travessant ara ràpid la pista. Bru Postigo ha acabat rebent una falta per darrere en l'intent de robar la pilota. I Postigo, que anirà a la línia de personal, quan Chus Fernández aprofita per fer una substitució. Es retira Marc Farnús, entra en el seu lloc Pol Fernández. Doncs Pol Fernández, que avui ha convertit només 3 punts, amb un percentatge d'èxit d'un 33% en el llançament. Ha estat del tot encertat avui. Ai, compte, perquè l'àrbitre ha xiulat antiesportiva, pel que sembla, per la col·locació dels jugadors. Una miqueta rigorosa. Però seran dos llançaments pel Palamós, més el servei des de la banda protocolari. Doncs Grup Postigo, que n'ha encertat un, n'ha fallat l'altre. I el Palamós, que tindrà possessió. Serà el mateix Postigo l'encarregat de servir-la. Va cap a López, José López, fintant en la penetració, el llançament de dos, el tauler fora. Ha errat aquest llançament i el rebot, que ha estat per Bruno Descens i que ha provocat una falta. És la quarta ja del Palamós en aquest tercer quart. Per tant, a una del bonus al conjunt palamosí. Quan resten 2 minuts i 5 segons ja per al final d'aquest tercer quart. És Pol Fernández qui la bota cap a Cesari. Cesari buscant la desmarcada de Descens. Aquest arranca, se la torna Cesari, prova de penetrar, treu la pilota cap a fora. Bona combinació ara del Prat, el llançament de 3 de Descens al ferro. I ara vol córrer mitjançant Bernat Bau, llançament al ferro. Ha entrat de dins la pilota, reclamava una falta Bernat Bau. L'àrbitre diu que no hi ha hagut res. Ja ha fallat la cistella completament sol, tot i que la pilota serà favorable al Palamós perquè ha sortit per la línia de fons i l'últim en tocar-la ha estat un jugador del Prat. Ara Joan Oden al llançament, catch and shoot, cap dins, dos més pel jugador palamosí, que ja en suma 17. Destacada l'actuació de Joan Oden en aquest segon període, en aquest segon temps. L'avança ja, fins a aquests 17 punts. Descens buscant Jan Sancho, buscaven l'Aliub, no els hi ha sortit el rebot, però que és pel Prat. Continua mantenint l'esfèric Bruno Descens amb Cesari, ara la falta, el colpeig, i la falta acaba sent favorable al Palamós. Doncs la falta favorable al Palamós, lluitava Cesari amb un rival per la possessió de l'esfèric, i l'àrbitre, que ha acabat assenyalant possessió favorable o falta favorable, millor dit, al conjunt palamosí, que visitarà la línia de personals. Serà Bernat Bao que ha rebut aquesta falta. Bernat Bao, que suma 16 punts En el dia d'avui, nou canvi per ser a les fileres Pota Blava, retira Cesari, entra al seu lloc Víctor Lafuente Lafu. També ha fet un canvi al Palamós, s'ha retirat Bruno Postigo, ha entrat en el seu lloc Joanola. Doncs el primer de Bernat Bao, que surt de dins plorant, s'ha passejat la pilota pel ferro, però finalment no ha entrat. Veurem el segon de Bernat Bao, cap dins, el converteix. Aconsegueix retallar fins a les 10 unitats la diferència electrònica al Palamós. 67-57, guanya el Prat. Possessió pels Pota Blava quan queda ja un minut pel final d'aquest tercer quart. És Guillermo Montoya a la línia de fons. La passada acaba xocant o impactant en el tauler i, per tant, això permet al Palamós recuperar la possessió. Continua el Palamós. L'obertura cap a José López. Es queda sense vot, fa l'obertura cap a Xavi, el llançament de 3 al ferro, però seran 3 llançaments. Doncs la falta de Pol Fernández, que ha arribat tard i que permet a Xavi disposar de 3 llançaments lliures per reduir la diferència per sota dels 10 punts en aquest tercer quart, que durant els seus primers compassos ha estat de domini Pota Blava, però que ara ha anat escurçant diferències al conjunt palamosí. Parcial de 21-15 en aquest tercer quart, eh? Doncs bé, el primer que va fora, doncs el primer que l'erra Xavi Maixencs. El segon per Maixencs, que també el falla. De fet, bé, a la primera jornada contra el Claret, Maixencs va disposar de 3 llançaments lliures, els ha fallat tots 3, per tant no és un jugador amb gaire bon percentatge. I aquest tercer, que també va fora, recull el rebot Jan Sancho. Sancho cap a Pol Fernández. Fernández continua penetrant, ara es fa un embolic, es bota el peu Pol Fernández i recupera ràpid la possessió al Palamós, que no vol perdre temps. Bernat Bao, la penetració, fora. A veure aquest rebot qui se'l queda, serà Pol Fernández, el joc que va guanyant en contacte físic. Continua Pol Fernández, ara sí, assenyala la falta, l'àrbitre demanava a Xus Fernández que xiulés la flagrant, però sembla que no se la concedirà l'àrbitre. Entenc que Fernández, que Xus Fernández reclamava la flagrant perquè l'acció anterior era molt similar, i per la col·locació dels jugadors sembla que sí que se l'ha concedit a l'àrbitre, que no havia fet la gestualitat pertinent de la flagrant, però bé, els jugadors no es col·loquen pel rebot. Doncs Fernández que falla el primer i que encerta el primer i falla el segon, però el Prat, que tindrà oportunitat d'ampliar aquesta diferència amb una nova possessió quan resten 25 segons perquè finalitzi aquest tercer quart. Pol Fernández cedint-la cap a Guillermo Montoya, possessió ràpida del Prat i dos més pels Pota Blaves. 70-57, ara bona pressió, bona defensa per part del conjunt pretenc. Finalment l'ha aconseguit, però evitar el Palamós, i amb una possessió ràpida que provoca la desesperació a Xus Fernández. Anota el Palamós, és Víctor Lafu, un segon perquè s'acabi aquest tercer quart. Res, aigua, l'intent de llançament molt forçat, no ha tingut èxit, i acaba finalment aquest tercer quart amb victòria del Prat 70-59 amb un parcial de 24-17. Una diferència que ha estat inferior al que segurament cabria esperar, tenint en compte com ha començat el conjunt de Xus Fernández aquest tercer quart. De moment, però, diferència d'11. No sé, Manolo, si ha començat ja aquesta segona meitat per part de la Fundació de Prat, el Julio Méndez. Manolo.
1: Así es, Neil, arrancó la segunda parte, estamos ya en el minuto 6, sigue el 3-1 en el marcador, pero a los 20 segundos exactos marcó el Prat el cuarto, que fue anulado por fuera de juego por el colegiado del encuentro, señor Macías Delgado. Había marcado Miriam el cuarto, pero fue anulado por fuera de juego. Ha tenido un par de intervenciones la portera de la Fundación Prat María para que la Florida no se metiera en el partido, y también la Fundación Prat ha tenido un par de oportunidades, una muy clara en el minuto 4. Natalie puso a prueba la portera suplente que ha entrado en esta segunda parte, Débora, y un minuto después Nata se encontró con un balón dentro del área delante de la portera, pero no acertó a rematar y no consiguió ese cuarto gol de la Fundació Prat. Ha habido dos cambios en la Florida, como hemos comentado. La portera Núria ha sido sustituida por Débora y también Margua ha sido sustituida por Celine. Así pues, ahora mismo estamos en el minuto 8 de esta segunda parte. Sigue el marcador de Fundació Prat 3, la Florida 1.
0: Doncs gràcies, Manolo. Aquí ja ha començat l'últim i el darrer període d'aquest partit amb una cistella ràpida de Guillem Montoya. Compte que vol tornar a atacar el Prat. Provava l'àliup amb Jan Sancho. Guillermo Montoya no ha estat efectiu. Però el Prat ve que recupera les sensacions amb les quals ha començat l'anterior quart. És Bernat Bao, la penetració, deixen a la bombeta, fora, però ha tret una falta, visitarà la línia de personal. El dorsal número 4, i Xus Fernández, coordena Jordi Boronat que ingressi sobre la gespa. Doncs entra Boronat, es retira Jan Sancho, que ho ha intentat de diverses maneres a través dels alley-oops, però la sort no l'ha acabat de somriure. Jan Sancho, que s'ha marxat ja directament al bastidor, i el primer de Bernat Bao, que entra. Doncs s'eleva fins als 17 punts ja el dorsal número 4 del conjunt palamosí. Veurem aquest segon llançament. Queda curt i recull el rebot Boronat. Jugada cap a Pol Fernández. Fernández, que continua botant la pilota, se la dona cap a Boronat. Aquest que prova el llançament de 3, el Ferro. A veure aquest rebot, qui se'l queda. Finalment l'acaba puntejant un jugador del Palamós. Era Nando Brazo, que ha aconseguit recuperar-la pels seus, però una transició ràpida mitjançant Xavi, aquest que ha tingut un llançament de 3 al Ferro, ha recuperat, però el rebot al Palamós, ho ha tornat a intentar des de 3 a Xavi, i ha tornat a fallar el dorsal número 10 palamosí. Per tant, recupera la possessió el Prat. Jan Sancho, per cert, que ja ha tornat a la banqueta, per tant no s'ha marxat a bastidors per cap molèstia física. Pilota per Jordi Boronat, continua penetrant, acaba deixant anar la pilota cap a Pol Fernández, aquest que s'ha fet un embolic i ha perdut l'esfèrica a l'interior de l'ampolla. Transició ràpida del Palamós i dos punts més per Bernat Bao, que ja supera la barrera dels 20. I compte, perquè tenim gol al Julio Méndez. Manolo, tot teu!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Fundació Prat en el Julio Méndez. En el minuto 10 de esta segunda parte, una falta por banda izquierda, una falta lateral lanzada magistralmente por Nata. La pelota al área no llegó a tocar ninguna compañera, aunque entraban dos al remate, y sorprendió a la portera Débora, que no pudo hacer nada por evitar el tanto. Estamos en el minuto 11 ya de la segunda parte. Se apunta al doblete Nata, que suma ya 4 goles en la liga. Fundació Prat 4, la Florida 1.
0: Doncs la Fundació de Prat, que ho deixa dat i beneït. El Julio Méndez, mentrestant, aquí el Prat ve, encara ho haurà de suar, perquè el Palamós ha aconseguit rebaixar la diferència fins als 8 punts. Compte, s'equivocava en l'entrega. Ara Pol Fernández recupera el Palamós, que vol córrer. Ara bona defensa de Jordi Boronat, molt física, vorejant la falta, però l'àrbitre li ha permès continuar. I qui ha comès la falta és Nando Brazo, que ha xocat amb Pol Fernández, i l'àrbitre l'ha assenyalat. Un Pol Fernández que es retira, deixa el seu lloc Andreu Cesari. Dorsal número 12, que ocupa el lloc que ha deixat el 5. Servirà des del lateral aquesta falta Víctor Lafuente, que la dona Cesari. Continua votant Cesari, troba de nou a Lafuente, sector esquerre del perímetre. Ara és Denis Lorenzo qui se l'acaba cedint a Jordi Boronat, aquest que ingressa a la pintura, però se li ha escapat la pilota i recupera la pilota, recupera l'esfèrica el Palamós. És Bernat Bao una altra vegada, intentant desafiar la Fuente. L'ha driblat i cistella de gran qualitat per part de Bernat Bao, que en suma ja 22 punts per Bernat Bao. El Prat, que ha de tancar això abans que el Palamós se li puja les barbes. Jordi Boronat deixant el ganxo. Gran acció ara de Boronat, amb una cistella molt meritòria. Ganxo en suspensió i dos punts més pel Prat, necessitat de punts. Nando Brazo ara pel Palamós, és qui organitza la jugada, el llançament, el ferro, recull aquest esfèric Víctor Lafuente. Doncs Víctor Lafuente buscant l'imprimir velocitat, acaba cedint la cap a Cesari, continua Cesari buscant la penetració, segueix Cesari, veia la passada cap a Gorka Belàstegui, però un rival s'ha interposat, li ha rebotat i per tant ha sortit la pilota per línia de fons. Serà possessió pel Prat, abans però Xus Fernández que atura el partit, atura l'enfrontament amb aquest temps mort i per tant hem d'anar fins al Julio Méndez. Com estan les coses, Manolo?
1: Pues aquí sigue el 4-1, aunque ha tenido Natalie otra oportunidad que ha sacado la portera y ahora el balón al larguero. Está la Fundación Prat buscando sentenciar definitivamente el encuentro, aunque ya con 4-1 ya lo tiene bastante encarrilado. Lo intenta ahora la Florida, la contra. Ahí está Sandra metiendo hacia Vicky, pero no le llegó el balón, que ha caído a los pies de la portera María. Así pues, aquí el partido que puede caer el gol en cualquiera de los dos bandos, pero la ventaja es sustancial y meritoria de la Fundación Prat cuando estamos ya en el minuto 14 de esta segunda parte, 4-1 en el marcador.
0: Doncs domini aclaparador del Prat, malgrat aquest gol inicial que, bé, posava una mica en una situació complicada el conjunt de Víctor Sambola, però aquest no ha dubtat i li ha capgirat la situació ràpidament. Mentre ha estat aquí, s'acaba el temps mort, tornen els jugadors a la pista, servirà el Prat des de la línia de fons, ho farà Andreu Cesari. Cesari, que encara no ha servit, ara sí ha vist la penetració de Gorka Belàstegui, ha fet un gran tall, dos punts més per Belàstegui, que ara sí, s'eleva fins al 16, igual a la xifra de l'altre dia. Belàstegui que havia estat en anteriors temporades al Prat B, just el curs passat va jugar al Vilabàsquet de Viladecans i aquest curs ha tornat, i vaja, de quina manera. Benait, ara la cistella del Palamós des del perímetre, més 3 pel conjunt palamoser, que no li deixen el braç al Prat. 76-69, ara s'equivocava Denis Lorenzo per la defensa de Nando Brazo, però aquest ha deixat anar el braç, valgui la redundància, i ha picat contra la cara de Denis Lorenzo, provocant una falta, la tercera del Palamós en aquest últim quart. Doncs servirà des del lateral el conjunt pota blava. Si és que l'àrbitre no ha assenyalat l'antiesportiva, perquè l'acció bé ho podria haver merescut. Doncs serà servei lateral i serà el mateix Denis Lorenzo l'encarregat de servir-lo. 76-69 a l'electrònic, 5-43 pel final del partit. Denis Lorenzo, on deu el crono, deu de possessió, veu desmarcada de Andreu. Aquest prova el llançament de 3 al ferro, el rebot se l'ha quedat Jordi Boronat, que s'ha aixecat i ha tret una falta molt valuosa pel conjunt pota blava. Visitarà la línia de personal, era Gorka Belàstegui i rebia aquesta falta. Doncs el jugador basc, que pot trencar el registre de l'altre dia, pot superar la marca que va aconseguir dels 16 punts, és el seu millor registre anotador aquesta temporada. Un Gorka Belàstegui, que des de la línia de personal no presenta uns percentatges gaire alts. De fet, l'altre dia va tenir dues oportunitats des d'aquesta mateixa línia, no en va convertir cap. I aquest llançament que el falla, doncs el primer que va fora per part de Belàstegui. És el número 15 del Prat. Per aquest segon, aquest sí que va dins. I el Prat que amplia la diferència fins als 8 punts. Possessió pel Palamós. La penetració ràpida de Bernat Bao i dos punts més pel conjunt palamosí. Realment el Palamós que està abusant de la mateixa jugada, que és donar-li la pilota a Bernat Bao. I aquest Sumontell Solet prou potent físicament com per entrar en velocitat, superar el seu parell i penetrar fins la cuina. Ara prova el llançament de 2. Jordi Boronat s'ha quedat curt i recupera de nou el Palamós, que vol sortir en velocitat. Continua avançant el conjunt palamosí. i troba una nova cistella mitjançant Xavi. Era Joanola, perdó, qui convertia aquesta cistella, i la diferència que es redueix a només 4 punts. El Prat molt tovet ara defensant la pintura. Balàstegui prova el llançament de 3, molt forçat. El Ferro recupera l'esfèric al Palamós, que jugarà per posar-se a 2 o fins i tot a un punt. Nando Brazo, la sessió al Ferro, aquest llançament ara que provava el jugador del Palamós. I el Prat, que ha d'aprofitar aquesta possessió per ampliar diferència. Jordi Boronat, una altra pilota al Ferro, una altra pilota que no aconsegueix veure cistella. I el Prat molt erràtic en aquests darrers minuts. Maurà la banqueta, Xus Fernández, mentrestant. El Palamós, que torna a notar mitjançant una nova penetració i es posa a només 2 punts de diferència. Ha estat Frank Joanola l'encarregat de convertir aquesta darrera cistella. Doncs el Prat amb problemes. Ara Jordi Boronat rebent a l'interior de l'ampolla. Continua Boronat, fa la sessió cap a fora de la línia de 3! Denis Lorenzo per rescatar el Prat. Triple de Denis. I la diferència que torna a pujar fins als 5 punts. Compte Joanola ara. Bona cistella. La que ha impedit Denis Lorenzo. I hem d'anar fins al Julio Méndez perquè hi ha gol, Manolo.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Fundació Prat en el Julio Méndez. En el minuto 18 de la segunda parte, en un saque de esquina, la pelota le ha caído a Nata y el balón, tras dar en el larguero, se ha acabado introduciendo en la portería de Débora para poner el quinto en el marcador para las chicas de Víctor Zambola y el tercero, el hat-trick particular. 5 goles en la liga ya para Nata y sentenciar definitivamente el partido. Minuto 19 de la segunda parte en el Julio Méndez. Fundació Prat 5, La Florida 1.
0: Doncs gràcies, Manolo. Aquí el partit que es torna a ajustar, 80-78 a l'electrònic, però Gorka Balastegui ha aconseguit forçar una falta sota la cistella i per tant visitarà la línia personal al Palamós, que per cert entra el bonus amb aquesta falta. I ara, a partir d'ara, qualsevol infracció serà penalitzada amb 2 llançaments lliures. El Palamós, que tot just quan hem connectat amb el Julio Méndez, ha aconseguit convertir un llançament des del perímetre, ha replicat el triple que havia aconseguit Denis Lorenzo. I el partit que entra en la seva fase decisiva, molt i molt ajustat. 2:58 el cronòmetre pel final del partit, 80-78 guanyen els de Xus Fernández. El primer de Balàstegui, que va cap dins i amplia la diferència. Veurem aquest segon de Balàstegui, a veure si el pot convertir. De moment, amb un 50% des de la línia de personal, el jugador basc. Aquest segon, que també el converteix Balàstegui. I el Prat, que torna a elevar la diferència fins als 4 punts. Xus Fernández, que aprofita més per fer una substitució, retira Marc Farnós, entra Bruno Deschamps. Doncs 2:50 pel final, el Prat que guanya de 4, ajustadíssim això aquí el Joan Busquets. Ara bona defensa dels de Xus Fernández, posava bé la mà Balàstegui, acaba assenyalant l'àrbitre, lluita, i el conjunt potablava que recupera la possessió. Recupera l'esfèric, servirà des de la banda Bruno Deschamps, el recent incorporat dorsal número 10 del Prat. La puja Pol Fernández. El base Potablava, que continua votant, busca la penetració, s'atura, molt vigilat pel seu parell, acaba entrant Pol Fernández, el llançament que va al Ferro, i el rebot és per aquí, el rebot és per aquí, el rebot és pel Palamós. Senyal d'una falta l'àrbitre. Doncs no, disculpeu, va la línia de personal Jan Sancho per aquesta falta, i com dèiem, el Palamós estava en bonus i per tant seran 2 llançaments lliures. S'apropava ara Pol Fernández a rebre instruccions des de la banqueta, i el primer de Jan Sancho, que va cap dins, i amb aquesta falta, per cert, Frank Joanola, que ha quedat eliminat, ha vist la cinquena, i per tant S'ha hagut de retirar el dorsal número 6 dels palamosins. El segon de Sancho, el ferro, el rebot, però que se'l queda Gorka Belástegui. És per Pol Fernández, l'obertura cap a Denis Lorenzo, llançament de 3, el ferro, ve el rebot que el pot recollir el mateix Denis. Fa la penetració cap a Pol Fernández, cedeix cap a Bruno Descens, que deixen a la bombeta el llançament, a veure el palmeig. I no aconsegueix salvar-la al Prat, la recupera el Palamós, ara recuperació ràpida, Descens sota cistella. Com ha fallat això, Bruno? A veure aquesta pilota que continua viva i veurem per qui serà possessió quan tenim gol. El Julio Méndez, el sisè, no Manolo?
1: Así es, Neil. Esto es un auténtico festival goleador. El sexto que lo ha marcado la estadounidense Natalie, que se apunta también el doblete en el día de hoy y pone el 6-1 en el marcador para las de Víctor Zambola. Cuando nos encontramos ya en el minuto 23 de esta segunda parte, Fundació Prat 6, La Florida 1.
0: Festival golejador de les de Víctor Zambola, i mentrestant el Joan Busquets, el Prat B, que comença a reaccionar des de la defensa i ha aconseguit forçar l'error del Palamós per recuperar la possessió. Puja aquesta pilota Pol Fernández, guanya el Prat 83-78 quan resten 1 minut i 45 segons pel final del partit. Ara la penetració de Denis Lorenzo, no aconsegueix convertir-la, però visitarà la línia de personal. Protestava Xus Fernández i reclamava els seus, que cistelles com aquestes, tan a priori senzilles, sota cistella, no poden perdonar-les en un tram del partit tan decisiu com en el qual es troba l'enfrontament. Doncs el primer de Denis Lorenzo, que el converteix. 84-78. El primer dels dos que la nota, l'Urgel 23. Jove jugador, pota blava. Aquest segon que també va dins. Per tant, anota els dos Denis Lorenzo i la distància que ja comença a elevar-se. Són 7 punts els que separen el Prat B del Palamós. Ara ataca el conjunt gironí, defensa Pol Fernández amb ferocitat, acaba forçant l'error, però Joan Òdena, que recuperava aquesta pilota, finalment Guillem Bau, que en la tercera acció ha acabat convertint la safata sota cistella. Torna a pujar la pilota al Prat, era Bruno Descens, l'acaba cedint cap a Pol Fernández perquè el base marqui la jugada, organitzi l'atac dels seus. Pol Fernández deixa anar la passada cap a Jan Sancho, aquest sota la cistella, continua penetrant Jan Sancho, el llançament molt forçat, Pol Fernández però aconsegueix recollir el rebot i sota la mateixa cistella ha errat el seu llançament. Ara contracop ràpid del Palamós i dos punts més per Guillem Bau, que tornen a apropar els palamosins a l'electrònica a una distància de només 3 punts. Ha d'aturar això Xus Fernández, que es desespera amb l'actuació dels seus. Doncs temps mort aquí al Joan Busquets. Queda res, 58 segons pel final del partit. Això està ajustadíssim, diferència de només 3 punts. Manolo, fes-nos una connexió ràpida des del Julio Méndez i de seguida tornem aquí per explicar el final del partit.
1: Pues aquí en el 26 de la segunda parte, el 6-1 que campea en el marcador aquí en el Julio Méndez. Víctor Zambola aprovechó ya para dar minutos también a Ana, a Paula, que debuta hoy, y a la juvenil Neda, y el partido totalmente controlado por las blancas. Minuto 26 de la segunda parte, Fundació Prat 6, La Florida 1.
0: Gracias, Manolo. Aquí ya finaliza aquest temps mort. El Prat, que ha acabat de tancar aquest partit, guanya 85-82, però està ajustada la cosa. Els de Xus Fernández, que han aconseguit convertir el 53% dels llançaments que han provat de dos punts, el 28% des del triple i un 71% des de la línia de personal. Per contra, el Palamós, que ha estat més encertat des de la línia de 3 amb un 27%, ha estat menys encertat, perdó, però percentatges molt similars per part de tots dos conjunts. Possessió pel Prat, el llançament de 3 de Denis Lorenzo, el ferro, a veure aquest rebot, qui se'l pot quedar, finalment és el Palamós. Corre el Palamós, s'ha pogut arreplegar bé el Prat, pilota per Guillem Bau, prova la penetració, defensat bé el Prat, s'havia aixecat Pol Fernández, diu que no hi havia contacte, però l'àrbitre ha acabat assenyalant la falta i Guillem Bao, que anirà a la línia de personal. Doncs quan no és un, és l'altre, eh? Els dos germans Bao liderant l'equip avui a Palamós. El Bernat amb 27 punts, que es diuen aviat. Guillem Bao amb 7, una participació més discreta, però 7 punts que han estat força útils pels seus companys. El primer de Guillem Bao, que entra, tindrà un segon llançament. Guillem Bao, el dorsal 0 del Palamós, que converteix el segon llançament per a la Barça fins a les 9 unitats. Doncs això s'ajusta encara més. Prat 85, Palamós 84. Un punt separa tots dos conjunts a l'electrònic quan queden 30 segons pel final del partit. Possessió capdalt perquè els Potablava puguin emportar-se avui una victòria. Erra Denis Lorenzo per recollir el rebot. Pol Fernández sota cistella i convertia una safata per tornar a posar una diferència de 3 punts a l'electrònic. Atura això el cos tècnic rival, atura el partit del Palamós. Repassem els percentatges avui del Palamós, que des de la línia de 2 ha encertat 51%, de 3 punts ho ha fet en un 27%, i el tir lliure només ha pogut convertir el 56% dels llançaments que ha intentat, tot plegat per deixar un 42% des dels llançaments de camp. El Prat, un 41% de camp. Per tant, a percentatges molt similars en el llançament, sense gaires diferències en aquest sentit. Partit molt parell, tal com indica el marcador i tal com indiquen les estadístiques. Per cert, que l'altre partit que hi havia en disputa aquesta tarda entre el Salt i el Masnou ha acabat amb victòria dels saltencs per 76-72. Així que bé, altre partit d'aquesta Copa Catalunya que hi havia en joc aquesta tarda ha caigut per part d'un conjunt gironí. Doncs vinga, finalitza aquest darrer temps mort. 21 segons, 97 centèsimes a l'electrònic. 87-84 guanya el Prat. Serà possessió pel Palamós. El Prat que haurà de defensar amb ungles i dents i després convertir la següent acció per tenir un final tranquil de partit. Tot i que de tranquil no tindrà res. Serà Joan Oden, el jugador del Palamós, encarregat de servir aquesta pilota. Parcial de 17-25 en aquest darrer quart, favorable als gironins. Per tant, són ells i van amb l'inèrcia favorable. Ara defensa intensa de Pol Fernández. Acaben cedint-la cap a Joan Òdena. Continua Òdena encarant Belàstec i ara l'ajuda de Guillermo Montoya, que ha estat bona, ha aconseguit robar la pilota. Ja té la falta Guillermo Montoya, que anirà a la línia de personal per ampliar la diferència fins als 5 punts. Gran acció defensiva del conjunt Potablava, que no ha deixat marge al Palamós per respirar, no li ha deixat marge per pensar. L'ha collat des de que ha posat la pilota en moviment. Això ha permès robar la pilota i Guillermo Montoya, que visita ara la línia de personal. 9 punts avui per Montoya. Serà aquest el desè? Doncs no, perquè erra el primer llançament lliure. De moment havia encertat els 3 llançaments lliures que havia tingut Montoya. Aquest quart l'ha acabat fallant. Veurem el cinquè. Aquest també va fora, però recull bé el rebot Jan Sancho. Semblava que hi havia una falta, però se l'ha acabat traient netament el Palamós, que vol córrer. Acaba provocant la falta Pol Fernández i la servirà des del lateral al conjunt palamosí. Doncs torna a aturar-se el partit. 3 segons al crono i el Palamós que haurà de buscar una jugada ràpida. De moment, però, anem al Julio Méndez perquè hi ha un altre gol, Manolo.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Fundació Prat en el Julio Méndez. En el minuto 31 de esta segunda parte llega el séptimo aquí al Julio Méndez para las Potablava. La jugada de Neda por banda izquierda se metió hasta la cocina y ella sola se fabricó el séptimo gol. La juvenil que marca su primer gol con el primer equipo. Fundació Prat 7, La Florida 1.
0: Doncs golejada de justícia, la del Prat, 7-1. Per arrodonir una tarda que, bé, confirmarà aquest ple de victòries de les de Víctor Samola. Mentrestant, aquí el Joan Busquets, 3 segons a la possessió, 87-84, guanya el Prat sobre el Palamós. Aquesta última acció que determinarà si es força una pròrroga o si, per contra, els de Xus Fernández sumen la seva segona victòria del curs. Sobre la pista, el quintet que defensarà aquesta jugada seran Pol Fernández, Guillermo Montoya, Gorka Balastegui, Jan Sancho i Denis Lorenzo. Ara ja s'incorporen al parquet els jugadors del Palamós i veurem quina jugada assajada preparen per provar d'encertar des de la línia de 3. Però l'encarregat d'executar aquest llançament final és Nando Brazo. Continua Brazo buscant la passada, s'equivoca, molt llarga, i victòria, victòria, victòria, victòria, victòria, victòria del Prat. Ve el Joan Busquets, finalitza el partit, 87-84, triomf molt i molt petit dels de Xus Fernández, que han hagut de treballar-s'ho fins al final, que han tingut moments de desconnexió que per poc els hi fan pagar massa cara aquesta fragilitat defensiva. Però els de Xus Fernández, que de moment han començat la temporada en pas ferm, amb dues victòries en els dos partits que han disputat, i bé, un 87-84 contra el Palamós, que també serveix per agafar i per confirmar les bones sensacions que estem veient en aquest inici de curs per part del filial pratenc. Doncs res, això està ja finalitzat, 87-84, com dèiem. Veurem si el Prat aconsegueix assaltar el lideratge del grup 2 de Copa Catalunya un cop acabi la jornada. Manolo, aniré a buscar protagonistes. Mentrestant, endavant amb l'acció al Julio Méndez.
1: Perfecto, Neil, tú me avisas cuando tengas protagonista. Estamos aquí en el 34 de la segunda parte, el 7-1 que campea en el marcador, el segundo 7 de las chicas de Víctor Sambola. Recordamos, la primera jornada le metieron 7 al Nàstic de Tarragona, en la segunda ganaron aquí en el Julio Méndez al San Vicenç por 2-0. La tercera jornada se aplazó la semana pasada en campo de la Barceloneta, en un partido que se disputará el día 22. Y en esta cuarta jornada, 7-1 de la Fundació Prat sobre la Florida, 3 puntos que le van a devolver el liderato a la Espota Blava, al menos hasta mañana, cuando la Granada dispute su partido ante el Reus B. Juega el Prat, ahí está la pelota en profundidad para Miriam. La pelota le cae a la guardameta Débora, sin problemas. Lanzamiento largo al medio campo, recupera para el Prat Marta, Marta para Neda. Ahí está la juvenil que intenta hacer jugada, mete para Miriam. Miriam tiene a la derecha, ahí está, remate y se marchó fuera de la portería. Era Mariona la jugadora que había rematado. La pelota se marchó fuera y ahora Víctor Sambola, que va a efectuar 2 cambios más. Están preparadas ya con el dorsal 11 Lola y con el 20 Uma. Una de las que retira es Marta con el dorsal número 6. Y vamos a ver quién es la otra cuando estamos ya en el 36-81 de partido. 9 minutos para el final. Es Miriam, finalmente la jugadora que se retira del terreno de juego, que ha tenido ocasiones para poder haber marcado algún golito. Uno que marcó, se lo anuló el árbitro por fuera de juego. Ya están las dos jugadoras en el terreno de juego, tanto Uma como Lola, y va a poner ya la pelota, ya está en juego. Juega la Florida, pelota para Sandra. Sandra atrás, ahora le llega a Fanny. Fanny en profundidad para Cintia, pero no controló bien y recuperó Ruth para el Prat. Esta con Uma. Uma para Ruth y esta a su derecha para Ana. Ana más a la derecha todavía, a la banda, pero recuperó el Prat. Pelota para Uma. Uma que intenta combinar con Pozo. Vuelve la pelota al poder de la Espota Blava y ahora es la portera María la que tiene el balón en su poder. Abre a banda derecha para Ana. Ahora la pelota en el centro del campo la recuperó la Florida. Pelota para Paula. Recuperó Uma, que abre a la derecha para Mariona. Y la pelota que sale por la línea de banda. Estamos en el 37 de esta segunda parte. Sigue el 7-1 en el marcador. Será la tercera victoria consecutiva del equipo pratense. Recordamos que la temporada pasada quedaron octavas en la liga, pero que consiguieron el récord de victorias consecutivas, 9, pero en la jornada 13 se vinieron abajo y ya la cosa cambió, porque el récord de 9 victorias seguidas es el récord del club, tanto en masculino como en femenino. Hasta ahora el juego parado, el colegiado Macías Delgado, que ha dicho que le den el balón, que vaya el balón a la parte de donde se encuentra, donde pitó la falta, en medio campo. Ya está Paula Fernández colocando el balón, es a favor de la Florida. Lanzamiento de falta, cuelga el balón al área, ahí está Sandra, despejó la defensa del Prat, balón que pilló una jugadora de la Florida y lo envió por encima de la portería de María, que va a ser la que efectúe el lanzamiento de puerta. No tiene prisa la portera pratense. Y ahí está el lanzamiento de la guardameta, que había encajado un gol en los primeros minutos de partido, pero después sus compañeras han sabido remontar el resultado. Y de momento van 7 goles y aún hay tiempo para que caiga alguno más. Minuto 39, unos 6 minutos para que acabe este partido del grupo 2 de la primera división femenina. De nuevo la pelota es de María, la portera. Le dice el árbitro que saque y seguramente le hará la cuenta. Ya está haciendo la cuenta el árbitro y María lanzando el balón desde su portería. Al centro del campo, ahí está peleando Uma. Uma combina con Mariona, Mariona con Lola. Lola abre hacia Neda, la juvenil, que vuelve a meterse en profundidad por banda izquierda. Se mete en el área y está Neda. Rechazó la guardameta Débora. Pelota que le cae de nuevo a Neda. Atrasa la pelota para Pozo. Pozo combina con Uma. Esta la devuelve, pero recupera la Florida. Pero vuelve a recuperar el Prat. Vuelve a recuperar de nuevo la Florida. Era Graciela, pelota que ahora tiene Sandra, la goleadora de la Florida, combina con Paula, el contragolpe de las hospitalenses, la pelota que le cae a Sandra, está dentro del área, y finalmente balón para la portera María, que indica que el balón ha de ser saque de esquina, pero en principio no había llegado a salir por la línea de fondo, pero el árbitro dice que sí. Por lo tanto, saque de esquina para la Florida. Y vamos a ver quién lo ejecuta. Va para allá la jugadora amarilla. Lo pone al segundo palo. Pero ahí está muy atenta la portera María, que consigue hacerse con el balón. Lanzamiento largo para Lola. Atención a Lola, que se escapa sola. Ahí está Lola. Tira. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de la Fundación Prat en el Julio Méndez. En el minuto 41 de esta segunda parte ha llegado el octavo. La recién
2: entrada. Perdona, Manolo, que Lola... retornar la connexió aquí al Joan Busquets, perquè tenim amb nosaltres ja el Xus Fernández per valorar la victòria del Prat B. Xus, victòria ajustada que s'ha acabat decidint en els últims compassos.
3: Pues sí, la verdad que estamos hablando aquí con David. Creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, pero al final nos hemos complicado un poco la vida. Quizás por la ansia de ganar, hemos fallado unas cosas increíbles y ellos realmente han jugado un muy buen partido y han estado a punto de darnos un susto.
2: El tercer quart, segurament, on heu aconseguit trobar millors sensacions, estàveu ampliant allà l'avantatge i després aquesta desfeta, no?, en aquest últim tram final.
3: Sí, la verdad es que no nos esperábamos que Palamós estuviera tan intenso, tan acertado, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Ha sido una buena victoria porque todo lo que sea ganar en la Liga es importante. El año pasado empezamos 0-2 y este año ya estamos 2-0, aunque nos queda el partido del Martinenc entre medio por el tema de la lluvia, y a seguir trabajando simplemente.
2: 2-0, que suposo que es donen confiança de cara a afrontar aquesta temporada que ve per davant. L'objectiu quin és?
3: El objetivo es mejorar como equipo si cabe cada día y jugar un baloncesto alegre, divertido, en el que todo el mundo participe y ganar el máximo número de partidos y estar arriba, lógicamente.
2: Pel que fa al partit d'avui, l'equip, com deies, ha fallat algunes situacions força clares, tot i això s'ha elevat fins als 87 punts, per tant ha estat més encertat que en la primera jornada. Què és el que us falta per polir? És en atac? És en defensa?
3: Pues un poco de todo. Quizás tenemos demasiada ansia de llegar, porque tenemos jugadores que muchos pueden anotar, y tenemos que llegar a ese equilibrio de mover el balón hasta conseguir un tiro claro, y luego en defensa pues seguir trabajando lo que estamos haciendo, intentar cargar el rebote, correr lo máximo que podamos, todas las situaciones de uno contra uno, y bueno, ir puliendo detalles para ir cosechando victorias.
2: I ara ja amb el cap, pensant en la propera jornada.
3: Pues sí, a ver, creo que es Argentona, un equipo que en la primera jornada gana y mete 17 triples en su pista, o sea que será un campo muy complicado, y nada, prepararlo y intentar ganar allí.
2: Doncs esperem que no estiguin tan encertats. Gràcies, Xus, per atendre'ns.
3: Vinga, vosotros.
2: Doncs aquestes eren les paraules de Xus Fernández, i encara no marxem d'aquí perquè tenim amb nosaltres el David de la Dueña. Com estàs? Bona tarda.
4: Què tal? Molt bé.
2: Havies tornat de lesió, havies tingut una lesió de creuats, i avui per fi has pogut tornar a retrobar sensacions. Com ha estat? Això ha estat emocionant.
4: Sí, molt emocionant. L'any passat va ser un any dur perquè va ser just a la primera jornada, i porto doncs un any preparant-me per tornar, i vaig tornar amb moltes ganes i content d'estar amb l'equip.
2: Com va el genoll? Contesta bé? Respon?
4: De moment sí, tot i que falta una mica de ritme i aclimatar-me a l'equip, però la veritat que m'he sentit molt còmode avui.
2: A banda del genoll, el canell també respon. T'hem vist fer algun triple avui, o sigui que bé, a poc a poc agafant aquestes bones sensacions.
4: Sí, la idea era només tornar i agafar sensacions, i bueno, si de pas pues, em porto dos triples, pues, perfecte, que ha estat molt, molt, molt guai.
2: I com veus l'equip aquesta temporada? Com és l'ambient al vestidor? No sé si esteu tots units en aquest objectiu d'aconseguir coses grans, com deia el Xus.
4: Sí, crec que l'ambient al vestidor ja portem anys fent equip, i crec que és immillorable, i som 12 tios on tots podem sumar bones coses, i l'objectiu està clar, l'objectiu és quedar el més a dalt possible i intentar aconseguir aquest ascens.
2: Doncs gràcies, David, enhorabona pel retorn i per la victòria.
4: Moltes gràcies, que vagi bé.
2: Adéu. Doncs bé, aquestes eren les paraules també de David de la Dueña, que tornava després d'una lesió als creuats. Per tant, dia de bones notícies, dia de victòria, dia de retorns. I aquí el Joan Busquets, que tots són festes. Manolo, disculpa, torno ja la connexió al Julio Méndez.
1: Bueno, pues aquí está ya a punto de finalizar el partido. Estamos ya en el último minuto de los 90. Lo intenta ahora el Prat por banda derecha. Es Lola, pero la pelota le cae a la guardameta de la Florida, Débora, que combina con sus compañeras, el árbitro que está a punto de indicar el final del partido con este 8-1 que campea en el marcador. Pero todavía no ha pitado, pero ha indicado una incidencia en el juego. Balón a favor del equipo hospitalense. Y ahí está Irene, que va a poner la pelota en movimiento. Combina con Fanny en el centro del campo. Fanny abre a la derecha, pero recupera Pozo. Y en estos momentos el colegiado señala el final del partido con este 8-1 en el marcador, y ya estamos con la protagonista, una de las protagonistas, Nata, hat-trick. ¿Cómo has visto el partido?
5: Bueno, ha costado un poquito al inicio, pero hemos trabajado bien, hemos podido remontar el partido y estamos muy contentas, la verdad.
1: Bueno, tercera victoria consecutiva para al menos poneros líderes hasta mañana como mínimo.
5: Sí, no lo sé, la verdad, si somos líderes ahora mismo.
1: Sí, porque la Granada juega mañana, era el único que tiene 9 puntos. Y la de Cans no puede llegar a 9 todavía.
5: Pues contentas, muy contentas. La verdad que el trabajo que se está haciendo a nivel de staff, jugadoras, es muy bueno. La base que nos hemos quedado el año pasado creo que es bastante buena, más los fichajes que hemos hecho. Estamos muy, muy contentas todas, y trabajar como bloque y como familia, que es lo importante.
1: Bueno, 3 goles en el día de hoy, 2 que marcaste en Tarragona, ya son 5. ¿A dónde vas a llegar esta temporada?
5: Pues no lo sé, yo simplemente es el trabajo del equipo. Los goles que he marcado hoy casi todos han sido de acompañarla desde llegar desde atrás, pero ha sido una jugada entre todo el equipo, así que no me doy ningún mérito, es trabajo de equipo todo.
1: Bueno, próximo desplazamiento al campo del Solsona. No sé si sabéis alguna cosa del equipo leridano.
5: Pues no tenemos ni idea, porque acaba de subir, creo. Entonces no lo conocemos y pues sí, trabajaremos esta semana todos los aspectos posibles para llegar ahí lo mejor posible.
1: Perfecto, Nata, pues muchas gracias, enhorabuena. Te dejo que vayas a la charla que da el míster ahora.
5: Gracias a ti, Manolo.
1: Ahí están las palabras de la goleadora en el día de hoy, Nata, que se dirige ante los aplausos de sus compañeras hacia el terreno de juego donde Víctor Zambuela suele acostumbrar a dar una charla tras los partidos. En unos minutos estaremos con él.
2: Gràcies, Manolo. Doncs aquestes que eren les paraules de la Nata. Esperarem ara, com deies, a veure si podem parlar amb el Víctor Zambuela. Mentrestant, nosaltres que ja estem abandonant aquí el Joan Busquets, on s'han apagat les llums amb les sensacions bones, amb aquest triomf ajustat però just per part del conjunt potablava, amb els 19 punts de Gorka Belastegui, que deixen grans sensacions entre les fileres potablaves. Bé, doncs ens queda ja escurar aquests darrers minuts de programa i pensant en el programa que ens espera ja demà. Tenim una agenda ben farcideta, perquè jugarem o tindrem una retransmissió del Prat a Sant Rafel, partit de Copa del Rei, per tant emocionant. El Prat que pot rubricar ja aquest passi a la primera ronda de la Copa del Rei, el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. I per tant, doncs demà serà una gran festa al Sagnier, i aquells que no s'hi puguin apropar, o fins i tot aquells que s'hi apropin, si volen gaudir una mica d'acompanyament, doncs allà hi serem per explicar un moment que apunta a ser històric per al Club Bàsquet Prat. No sé si tenim amb nosaltres a la Valèria per poder fer una mica de repassada, per poder fer una mica de repassada, una mica de refresh d'aquells partits que comentàvem abans de tancar aquesta transmissió. Valèria.
6: Doncs anem a repassar una mica partits a la jornada. Copa Catalunya Masculina, Canxam 75, Gaudí 53, aquest Salmes Nou que ha acabat 76-72, aquest CB Prat B Palamós 84, i tenim els que es juguen demà el Castellet a De Paf, el Claret Ibersofàs, el Sant Jordi Blau AS i el C Vall d'en Bas Martinenc Bàsquet. Això pel que fa a aquesta Copa Catalunya Masculina. Anem a repassar, aviam si trobo per aquí resultats de Lliga Lita, que encara que portem unes setmanetes que no hem pogut jugar per bons motius, que és aquesta prèvia de la Copa del Rei, però fer una cada repassada de com estan les coses. Ara mateix tenim que en primera posició tenim el Valls, en segona el Manlleu, en tercera el Horta, quarta Viladecans, 5 Martorell, 6 Castelldefels, 7 Rubí, vuitena posició per l'Argentona, novena pel Prat, a falta, com deien, d'aquests dos partits que no ha pogut jugar per aquesta prèvia de la Copa del Rei. De 7a posició per Turó de la Peira, 11a Singuerlín, 12a Sant Mauro, 13a Atlètic Sant Just, 14a Sabadell Futbol Club, 15a Can Vidalet i 16a el Vic amb 0 punts. Un Vic encara no ha aconseguit puntuar en aquest inici de temporada. Després, si marxem cap a un munt.
2: Abans de seguir amb el repàs, Valèria.
6: Digue'm.
2: Em sembla que tenim el Manolo amb el Víctor Zambuela.
6: Doncs som-hi.
1: Así es, ya estamos aquí con el entrenador de la Fundació Prat. Víctor, buenas noches ya.
7: ¿Qué tal? Buena nit a tots.
1: Bueno, 8-1, habéis empezado perdiendo, pero lo habéis resuelto ya en la primera parte, ¿no?
7: Bueno, es quizá el mensaje que nos tenemos que llevar, un poco de aprendizaje, que tenemos que esperar a que pase algo, ¿no?, para nosotras poder contrarrestarlo. Estoy muy contento con el equipo, con esta temporada. Creo que están uniendo muchos contextos que creo que son muy importantes, y al final pues me llevo esto para casa, un partido más. Seguimos invictos en casa y toda la temporada que sea así.
1: Bueno, tercera victoria consecutiva, aún están lejos aquellas 9 que conseguisteis la temporada pasada, pero de momento vais a dormir líderes.
7: Bueno, pues que así sea y ojalá toda la temporada, al final la temporada pasada está. Creo que lo más importante es lo que nos viene ahora, lo que tenemos por delante. Creo que no tenemos nada dicho, pero bueno, que si seguimos entrenando y compitiendo de esta manera, al final pues los resultados están, evidentemente.
1: Bueno, has vuelto a dar minutos a Neda y además lo ha aprovechado marcando uno de los goles. Me imagino que contento, ¿no?
7: Muy contento, sobre todo por ella también. Sé que tenía partido hoy también con Juvenil y el hecho de no ir y tener que estar aquí, pues bueno, no sé que para ella pues es importante también estar con nosotras y sobre todo pues poder aportar con ese golito pues aún más.
1: Bueno, próximo partido, campo del Solsona, ¿qué podemos esperar allí?
7: Bueno, sobre todo el trayecto.

0: Víctor Zambola comentaba sobre el juvenil. El juvenil ha ganado en Hospitalet 0-1 y también nos vamos a dar el resultado de la selección española sub-19 que ha ganado a Suecia por 3-1 con la potablava Julia Pastor jugando en la segunda parte.
1: Doncs gràcies, Manolo, per aquesta actualització. Si et sembla, t'anem acomiadant ja perquè, bé, tens una tarda entretinguda actualitzant resultats, així que gràcies avui per col·laborar amb nosaltres i ens veiem demà al partit al Sagnier contra el Sant Rafel.
0: Así es, Nil. Por cierto, que tengo un dato bastante interesante para mañana al partido de Copa.
1: Endavant.
0: Hasta mañana.
1: Ah, doncs el guardem. No, el guardem per demà. Millor. Molt bé, Manolo, doncs gràcies i demà amb ganes de sentir aquesta dada. Valeria, si vols, acabem de fer quatre pinzellades a aquesta repassada i ja acomiadem el programa.
2: Doncs acabem de fer aquesta repassada, com dèiem, estàvem amb aquesta Lliga Elite, que aquest cap de setmana, a més així de partits destacats, tenim que demà es juga a... un moment... Vale, sí, aquí ho tinc, el Sabadell Can Vidalet a les 12 del migdia, el Rubí Horta, el Valls Martorell, el Sant Mauro Viladecans a les 4 i 5 de la tarda i el Turó de la Peira Singuerrín a les 6. I ja s'han jugat aquest cap de setmana l'Argentó de Manlleu amb un resultat d'1-0 i aquest Castelldefels Atlètic Sant Just, que també s'ha jugat fa ara una estoneta i que ha acabat 1-0. Llavors, Nil, això és el que tenim una mica en Lliga Elite, que és la part que més ens toca de cara també a demà amb la secció esportiva Prat, i a veure demà que ens depara el partit contra el Sant Rafel.
1: Doncs un partit que hauria de ser un tràmit. Per cert, primera derrota de la temporada pel Manlleu, que fins ara era un dels pocs equips invictes a Lliga Elite i un dels cridats a rivalitzar amb el Prat per l'ascens a tercera aquesta temporada. Doncs bé, demà sí que tenim una jornada esportiva més atapeïda. Primer amb Moto3, el Gran Premi d'Indonèsia, on Joel Esteban buscarà competir per la lluita pels punts. Després, a partir de dos quarts d'una, el Prat del CB Prat rep el Ciutat Molina de bàsquet, partit que qui vulgui pot apropar-se al Joan Busquets a seguir-lo. I per la tarda sí que tenim jornada de ràdio a partir de les 4. Nosaltres ens hi posarem mitja hora abans amb aquest Associació Esportiva Prat Sant Rafel, corresponent al partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei, en què els de Cristian Gómez van aconseguir un avantatge de 4 gols a l'anada, i per tant, bé, és un partit que hauria de ser només un tràmit per confirmar que els potablaves s'enfrontaran a l'Atlètic Club a la propera fase de la Copa del Rei el dijous 29 d'octubre a partir de les 9. Així que res, això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Valeria, per la teva feina com a tècnica i també com a experta en repassades.
2: Gràcies a tu, Miguel. Ens escoltem demà.
1: I demà ens escoltem amb la resta d'oients a partir de 4:15 des del Sagnier. Adéu-siau, que tingueu bona nit.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Satu.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.